Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

La primera d'elles serà amb l'artista mallorquí Nofre Morell, que acaba de publicar el seu disc titulat Ànimes. I la segona, en Javito, que també ha publicat disc, aquest el seu segon ja, porta per títol Totes les versions de mi. Comencem i avui ho fem amb els Pets, que acaben de publicar una nova versió de la cançó Jo sóc el teu amic. Els Pets, doncs, han publicat aquesta nova versió enregistrada en directe a Valls a la prova de so del darrer concert de la gira de l'any passat. El trio de Constantí agraeix d'aquesta forma la resposta massiva de la primera part de la gira 40, a la qual van vendre 115.000 entrades. Els Pets, versió nova de Jo sóc el teu amic.

0: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
1: Les efemèrides, de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel. Anafita, anem a fer un repàs de les efemèrides del 23 al 29

març. El 23 de març de 1930 neix a Sobla, a la Guinea Equatorial, el cantant, escriptor i actor Guillem de Fach. El 23 de març, però de 2009, es publica el disc Bombón Mallorquín de Joan Miquel Oliver. El 24 de març de 1875 va morir el músic i compositor Pep Ventura. El 24 de març, però de 1916, mor el compositor i pianista Enric Granados. El 24 de març de 1935 neix el cantant, guitarrista, compositor i refundador de la rumba catalana Pere Pubill, Peret. També el 24 de març, però de 2007, Lluís Llach s'acomiada dels escenaris amb un concert a Verges.

Més efemèrides. El 25 de març de 1968 s'anuncia que Joan Manel Serrat no anirà a Eurovisió si canta en català. Tot seguit, un dia més tard, s'anuncia que Maciel serà la representant cantant la cançó en castellà. El 25 de març, 40 anys després, l'any 2008, es publica les cançons tel·lúriques de Roger Mas. El 26 de març de 1977 neix el músic Carles San José de San Josets. 40 anys més tard, el 26 de març de 2017, Charango publica el disc El cor de la terra i el 26 de març de 2012, Zoo publica Llepolies. El 27 de març de 1964 neix la vocalista de Babel Mari Martínez i el 27 de març de 1975 debuta a l'Hospitalet de Llobregat el grup de rock progressiu Iceberg.

0: seguint repassant les efemèrides del 23 al 29 de març. El 28 de març de 1933 neix el pianista Tete Montoliu, senyera del jazz a Catalunya. El 29 de març de 1977 es publica el primer disc de música urbana del títol homònim. I el 29 de març, però de 2019, la companyia elèctrica d'Armà publica el seu disc Flamarada.
1: Gràcies a Pamela i ens tornem a retrobar d'aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: La visita ara aquí, a Actualicat, de l'artista mallorquí, músic i compositor Nofre Morell. Hola, Nofre, i benvingut aquí a Actualicat.
1: Bones, moltes gràcies per tenir-me amb vosaltres.
0: Nofre Morell acaba de treure el que és ja el seu tercer disc en solitari, anomenat Ànimes, i que consta de 13 cançons. Nofre, aquest disc podríem dir que és un disc intimista, que és molt personal?
1: Sí, totalment. És un disc que xerra de tot el que duc a dins, de tot el que ha estat passant aquests darrers anys, i jo sempre intento fer cançons que siguin el més honestes possibles, i crec que en els discs es reflexen, no?, sobre temes que a tots mos pot arribar a afectar d'una manera o d'una altra.
0: Recordem, doncs, que les 13 cançons d'aquest disc és a càrrec d'ell mateix, del Nofre Morell, que hi ha fet música i també lletres. Llavors, doncs, Nofre, aquest disc per tu marca un punt d'inflexió en la teva trajectòria?
1: Sí, perquè és el disc on he aconseguit arribar com a compositor a lo que sempre he estat cercant. Els altres dos discs crec que varen ser un poc més un experiment, no?, per veure quin camí m'agradaria agafar, i aquest ja s'espunta, m'he dit, val, he aconseguit arribar on volia estar musicalment, i així que per jo això ja marca un punt d'inflexió molt fort.
0: Has estat més d'un any, no?, elaborant aquest nou disc.
1: Sí, han estat, si no vaig malament, 2 anys i mig, quasi 3. Mm-hmm. Sí, sí, que són els anys que els separen del segon.
0: I com vas decidir en el seu moment, que va ser just un any de pandèmia, 2020, quan vas decidir, com dèiem, tirar en solitari la teva carrera?
1: Pues com era, com bé has dit, un any de pandèmia, era un moment on no sabíem molt bé què podria passar, no? No sabíem si podríem tornar a fer concerts, en aquell moment era tot com molt estrany, i vaig pensar, bueno, una forma de no deixar de costat el que és la meva vida, que és la música, és començar a casa, perquè no podíem juntar-nos, a fer cançons i experimentar veurement com sortia. I bàsicament neix de la inquietud d'en un moment de tancament intentar trobar una via per escapar. I per jo això va ser el meu primer disc. I així és com va sorgir la idea, bàsicament.
0: Les teves influències musicals continuen sent nord-americanes, no?
1: Exacte, sí, sí. A mi m'agrada molt música dels 90 com Nirvana, Pearl Jam, fins i tot més britàniques com els Beatles... I, de fet, són influències que crec que en aquest disc darrer es noten més que mai.
0: Parlant d'aquest disc, Nofre, has introduït també nous instruments inèdits en el teu repertori, no?
1: Exacte. Comptam amb en Magí Garcies, que toca el piano, cançons com Deixam que estudien el temps, Joc improvisat o Totes les ànimes, i després també hi ha el lent i el Deixam que estudien el temps, cordes, que mai havia explorat aquell camí. I així que sí, és com un nou so que li dona en el projecte, si se li pot dir així, que abans no teníem. Mm-hmm.
0: Parlaves del Magí Garcies. Qui més t'ha acompanyat i quins músics més t'han acompanyat en aquesta nova producció?
1: Doncs en Pedro Mollà, que ha estat es bateria i també productor del projecte, i en Rafael Munà, que ha gravat baixos, per exemple, Cada un dels teus encants. Han estat els músics que normalment me solen acompanyar en els discs i han participat aquí a fer que això sigui real i possible.
0: El disc en l'ofre 100% mallorquí. On ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
1: Ha estat enregistrat a Binissalem, a Mallorca, i ha estat produït per en Pedro Mollà, el meu amic Pedro, en el seu estudi casolà, a casa seva.
0: Ja per acabar, com sempre, ens agrada saber com o quan, millor dit, podrem ja escoltar aquest disc, aquestes cançons del teu nou disc en directe.
1: Doncs la primera fecha que tenc és el dia 14 de maig a Palma de Mallorca, a la sala La Movida, juntament amb un grup català que es diu Balena. I aquesta serà la primera vegada que podreu sentir el nou disc en directe. I després ara estem intentant negociar una escapada cap a Barcelona, però això encara no està tancat.
0: Bé, mentrestant, ja ho sabeu, sempre us recomanem que us podeu dirigir a les diferents plataformes digitals musicals per tal, com a mínim, d'escoltar el que és, en aquest cas, el nou disc, el tercer en solitari del Nofre Morell, que porta per títol Ànimes, i esperem que ben aviat també, molt a prop nostre, ja el puguem escoltar també en directe. Nofre, ha estat un plaer compartir minuts amb tu i et desitgem el millor per aquest nou disc.
1: Moltíssimes gràcies i moltes gràcies per escoltar-me i tenir-me present. Sempre és un plaer.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Temps per les recomanacions de música en directe per aquest proper cap de setmana. Comencem per divendres. A les 8 del vespre, Gemma Humet al Molino de Barcelona, Arnau Ubiols a l'Auditori de Barcelona, Feliu Ventura a l'Auditori La Mercè de Barcelona, Elena Casas al Centre Cultural Lleidatà de Barcelona i Narcís Peric a la Palma de Tellà. Passem ja a dissabte, al migdia, a les 12. Les que faltar van Trapella i Maruja Limón, entre d'altres, al recinte Fabra i Coats de Barcelona. A 6:45 de la tarda, Xiomara Bello al Teatre Gaudí de Barcelona. A les 7 de la tarda, concert homenatge a Joan Ramon Bonet amb la participació de Maria del Mar Bonet i Joan Manuel Serrat, entre d'altres, al Teatre Principal d'Inca. També a les 7 de la tarda, Ferran Palau a la Tempesta de Balsareny i The Deaf Buffalos a l'Espai Mallorca de Barcelona. A les 8 del vespre, dissabte, Maria Jaume a l'Auditori de Girona. A les 9 del vespre, Sapena a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, i a 11:15 de la nit, Brahms a la Cabra de Vic. I acabem en diumenge a les 11 del matí amb Bauca a la Sala Apolo de Barcelona. Al migdia, a les 12, el Poni Menut al Teatre Poliorama de Barcelona. També a la mateixa hora, al migdia, Su al Camp de Noguers de Crespianes de Crespià. I a les 7 de la tarda del diumenge, a l'OSA, a l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès, i Cris Juanico al Teatre La Fàbrica de Barcelona.

0: Notícies a Actualicat.
1: Oineta és l'alter ego i el nom artístic de la cantant Marta Ros, que acaba de publicar el seu primer disc de llarga durada titulat Oineta Verificada. Amb la música urbana en l'epicentre, Oineta mescla hip-hop, reggaeton, pop, trap, bachata i fins i tot indie. La cantant assegura que amb Oineta pot fer coses que faria una estrella del pop i que, com a Marta Ros, potser sí que no les faria. Marta Ros em diu que Oineta és un personatge amb qui es relaciona molt intuïtivament i a través del cos.
2: Oineta és un personatge, no?, com que tampoc no ho he racionalitzat molt, perquè també m'hi relaciono molt intuïtivament i com a través del cos, i com al final no deixa de ser una part de mi, com exagerada, saps? Llavors sento que això, que m'hi vinculo de manera molt juganera i molt intuïtiva.
1: Oineta també destaca que en un primer moment el títol de Oineta Verificada era provisional. Amb el temps se'n va adonar que era el títol definitiu.
2: Oineta Verificada era un títol provisional que jo tenia pel meu primer àlbum. Llavors jo pensava que era provisional i que en algun moment m'il·luminaria i em vindria un altre títol, però em vaig donar compte que no, que aquest era el títol definitiu. I una mica ve d'aquesta idea de... Si és el meu primer àlbum i porto com 2 anys jugant amb els singles i llançant música, doncs, a través dels senzills. I llavors aquesta cosa de que si no tens un àlbum no ets un artista en majúscules o un artista consolidada. Llavors una mica va venir d'aquí. És el meu primer àlbum, doncs ja estic... artista verificada, saps? Oineta Verificada.
1: Recordeu, doncs, Oineta ja té el seu primer llarga durada al mercat, Oineta Verificada. Ah, i també recordeu que el pròxim 10 d'abril presentarà el disc a Barcelona, concretament a la Sala Razzmatazz 2.

0: abraces.
1: Més visites aquí a Actualicat. Ara parlem amb Javito, l'artista que acaba de treure fa poquets dies el que és ja el seu segon disc, que porta per títol Totes les versions de mi. Hola, Javito, i benvingut aquí a Actualicat.
2: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-me.
1: Aquest disc, o en aquest disc, trobem 11 cançons. Realment, a través d'aquestes 11 cançons, coneixerem totes les cares d'en Javito?
2: Home, en coneixereu unes quantes, però segurament no totes, perquè, bueno, ja ho he dit alguna vegada, m'agrada que el disc es digui totes les versions de mi, perquè una mica em dona tota aquesta llibertat artística per posar-hi el que em dongui la gana, no? A nivell creatiu, a nivell d'idees, però segurament hi ha unes quantes més, sí.
1: De què parles en aquestes 11 cançons que t'ha rondat pel cap a l'hora de fer-les?
2: Doncs una mica volia seguir la mateixa idea en quant a les lletres que el primer disc, en el sentit de que fos una cosa molt personal i íntima, però a diferència del primer disc, volia que fos una cosa molt més festiva i que això també es pogués transmetre després en els concerts en directe. Llavors, el que intento fer sempre és explicar el que em passa a nivell quotidià, emocions, idees, manera de viure. Intento no inventar-me gaires coses i és una mica això, aquest últim disc.
1: Per aquest, o per fer aquest viatge, has anat del Maresme, de Mataró, al Pirineu, no?
2: Així és. Mm-hmm. Sí, perquè tenim la sort de que la meva parella té una casa allà a la Vall de Manyanet, que és una vall molt petita, molt, molt despoblada i molt desconeguda, i ens donava aquesta oportunitat de fugir una miqueta de Mataró, que és un lloc on també hem creat molt, però quan teníem una setmana on realment havíem de fer feina important, de dir, va, anem-nos a quedar una setmana cada dia treballant i posant-hi moltes hores, pujàvem allà dalt i clar, evidentment, aquell espai és una font d'inspiració brutal.
1: Hem estat parlant de manera especial de les lletres d'aquest nou disc, però com definiries tu la teva música?
2: Pues mira, jo la definiria, i com m'agradaria que també es transmetés, és com algú terrenal, quotidià, que tothom pogués escoltar la cançó i endur-se-la al seu terreny, no? Una mica, jo penso que tots més o menys acabem sentint o ens acaben passant coses molt similars, cadascú a la seva manera, no? Però que sigui una cosa terrenal i quotidiana i fora d'estigmes raros, no sé com dir-t'ho, una mica intento ser molt proper amb les lletres i amb les cançons.
1: El disc, totes les versions de mi, a on han estat enregistrat, a on s'han enregistrat les seves cançons i qui l'ha produït?
2: Doncs mira, aquest disc l'ha produït, com no podria ser d'una altra manera, en Roots, de manera que s'ha produït entre Mataró, el seu estudi, i la casa que et comentava abans allà a la Vall de Manyanet. També hi ha una cançó produïda per un noi que es diu Lago, que ens vam conèixer, ell viu a Madrid, és un productor argentí que viu a Madrid, i l'ha mesclat l'Aleix, de Loop, i una mica com tot el que hem anat fent fins ara, al final és fer la música entre amics, convertir aquesta feina, que alhora és un hobby, en una cosa molt, molt feta entre col·legues.
1: En aquest disc has tingut també alguna que altra col·laboració, no?
2: Sí, mira, una col·laboració és la del tema que es diu Abraçat a tu, amb en Marcel Lázara, que clar, és una persona que jo havia escoltat molt quan havia estat a Charango, quan havia fet el seu projecte de Marcel i Júlia, i que m'ha inspirat molt, i ens vam conèixer, li va agradar el projecte, li va agradar la cançó, i ens vam posar a produir junts aquest tema, i a més també ha ficat les guitarres d'una cançó que es diu Tornarà a nevar. I després també hi han dos col·laboracions més, bueno, és la mateixa col·laboració en dos temes diferents, que és la d'en Martí, que es diu Zuzu, i que és un amic de Mataró tota la vida, que ara s'ha convertit en el corista del grup i que també és qui fa tots els vídeos i videoclips del projecte.
1: Perquè, Javito, a l'hora d'escriure i compondre també tens acompanyament, no?
2: Sí, en aquest disc, de la mà de Tietz, a dos cançons que també han produït i també hem composat junts. És, bueno, una manera d'obrir el projecte a amics, a gent que em va donar una oportunitat al principi i que, a més, admiro molt personalment, clar.
1: Ja per acabar, Javito, aquest divendres, concert de presentació d'aquest disc?
2: Efectivament, aquest divendres, concert de presentació del nou àlbum, amb una banda, amb 11 músics, amb un show molt xulo. Penso que estem treballant molt bé, ens hem rodejat de gent que ens estimem i d'amics per fer algú que realment ens agradi i ens faci sentir orgullosos.
1: I en aquesta actuació també hi haurà el retorn del teu projecte Andana, no?
2: Exacte, quan va sortir la possibilitat de poder presentar aquest disc aquí a la Sala Club de Mataró, la manera en com enteníem de fer una nit rodona era pues, presentant el nou projecte juntament del que va ser el primer projecte, que és Andana, que dels músics que formem part d'Andana, vaja, han sortit grups com Tietz, Boom Boom Fighters, ara Javito. Llavors crec que és una manera de juntar-nos tots.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, aquest divendres a partir de les 9 del vespre a la Sala Club de Mataró, presentació del que és el nou disc de Javito, que porta per títol Totes les versions de mi. Com és habitual, també us comentem que el disc ja el podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals. Javito, el millor també per aquest nou disc.
2: Moltes gràcies per convidar-me, ha sigut un plaer.

0: notícies a Actualicat.
1: S'ha presentat la 22a edició de la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca, una fira dedicada a propostes familiars i emergent que tindrà lloc entre el 7 i el 10 de maig. La FIM reforça l'aposta per la innovació amb una programació de 61 actuacions, més del 90% de les quals seran estrenes. Portarà els 8 escenaris i espais habilitats en diferents punts del nucli urbà, propostes familiars com reggae per xics, la Tresca i la Verdesca, l'Odami, Divines, Núria Andorrà o la Big Band de Granollers, a més d'espectacles d'animació a càrrec del Poni Menut, Filomena, Sardines en Llauna o la Colla Pirata.
0: L'actualitat de la música en català tornarà amb Actualicat.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, posem el punt final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. Adeu-siau.

Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Molt bé, ara us anem a fer una cançó d'en Frank Zappa. Carai, sigui que estigui.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. I com sempre comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del compositor.

Hem acabat d'escoltar l'obligada de tible de Ramon Serrat, compositor de Secat d'Agost, titulada Fent-se clar, interpretada per la principal de la Bisbal, en Joan Parés, com a solista. Anem per l'espai de les biografies. Comencem parlant de Pere Mercader Terrades en el 110 aniversari del naixement. Pere Mercader naixia a Cassà de la Selva el 20 d'agost de 1916. Era fill de Pere Mercader Andreu, el conegut compositor i músic de la Selvatana, autor de més de 400 sardanes. Però el fill va seguir un camí una mica diferent del pare. La música, evidentment, formava part de casa seva i Pere Mercader Terrades va acabar convertint-se en músic, compositor i, sobretot, mestre. I aquí se'n trobem una de les històries més boniques de la seva vida. L'any 1945, Pere Mercader, que vivia a Cassà, comença a anar cada setmana a Sant Feliu de Guíxols per donar classes de música i piano. Primer ho va fer al Col·legi dels Germans de la Salle, després a cases particulars i més endavant a un local del carrer Major. Però ell volia anar més lluny. Mercader tenia la il·lusió de crear a Sant Feliu una escola oficial de música i va anar personalment a l'Ajuntament a exposar el seu projecte. El 17 de març de 1949, l'Ajuntament va acordar facilitar-li una habitació a l'Escola d'Arts i Oficis, un piano i fins i tot una estufa amb llenya per passar l'hivern.

No era precisament una escola de música com les que coneixem avui, però Mercader va acceptar aquelles condicions i cada setmana, durant tot l'hivern, agafava el tren de Cassà a Sant Feliu per anar a ensenyar música. La seva perseverança va donar fruit. L'any següent, aquella escola ja quedava vinculada al Conservatori del Liceu de Barcelona. A Cassà també va fer una feina extraordinària. Entre els seus alumnes hi trobem músics que després tindrien una trajectòria pròpia. Un d'ells fou Francesc Camps. Naturalment, també va compondre. Entre les seves sardanes hi trobem Inquieta, La cançó del matí i Entre pins, tres obres que es van recuperar especialment l'any 2016, quan Cassà va celebrar el centenari del seu naixement. Aquell any va servir també per reivindicar la figura de dos mercaders, el pare i el fill. I el desembre de 2016, Cassà li va dedicar un homenatge molt especial. L'Escola Municipal de Música va passar a portar el nom de Pere Mercader i la Cobla La Salvatana va presentar un CD commemoratiu amb una selecció de les seves sardanes. És bonic que fos precisament La Salvatana qui interpretés aquella música, perquè el seu pare havia estat un dels fundadors de la Cobla l'any 1913. Dos Pere Mercader, pare i fill, el pare compositor prolífic i l'home de La Salvatana, el fill compositor també, però sobretot mestre de músics. I potser aquí trobem el millor homenatge a Pere Mercader Terrades, no només les sardanes que va escriure, sinó tots aquells músics que van aprendre amb ell. Va morir jove, el 24 de desembre de 1971, als 55 anys, a Cassà de la Selva. La seva música va quedar en les partitures, però la seva veritable obra va continuar viva en els seus deixebles. Agafem el compacte monogràfic que enregistrava La Salvatana per escoltar una de les seves sardanes. Briosa. Briosa.

La Cobla Salvatana ens oferia la sardana de Pere Mercader titulada Briosa. I el mateix dia, el dijous 20 d'agost, es complirà el desè aniversari de la mort del palafrugellenc Emili Joanals Roquer. Emili Joanals naixia a Palafrugell el 9 de desembre de 1928 en una família de músics. El seu pare, Lliberat Joanals, havia estat instrumentista de fiscorn i trombó a la Principal de la Bisbal i a la Costa Brava, entre d'altres. L'Emili va estudiar música amb el seu pare i, posteriorment, amb els mestres Frederic Sirés i Francesc Civil. Però el seu instrument seria la trompeta, de la qual va ser deixeble destacat de Josep Miralda. I va començar molt aviat. En només 15 anys ja va fer una substitució a la Principal de Palafrugell. Després passaria per la Cobla Orquestra Empuritana i la Cobla Orquestra Girona, fins que l'any 1951 es convertia en un dels músics fundadors de la Cobla Orquestra Meravella. Però el seu gran projecte seria la Cobla Orquestra Costa Brava. El 1956, juntament amb un grup de músics palafrugellencs, en va ser un dels fundadors. En molts anys en seria també director i representant, fins que es va jubilar el 1993. I encara ens falta parlar del compositor. Emili Joanals va començar a escriure sardanes cap als 20 anys i en va arribar a compondre més de 180. La primera fou El meu pare, dedicada naturalment a Lliberat Joanals. També va escriure nombroses sardanes dedicades a persones, pobles i entitats, moltes d'elles amb aquell caràcter alegre i ballador que tan bé li esqueia. Algunes les signava amb un curiós pseudònim, Bruno Corbin. I aquí tenim una petita anècdota molt simpàtica. Una vegada va donar a la Costa Brava una sardana signada com a Bruno Corbin, sense dir que era seva. Els músics la van tocar i van començar a preguntar-se qui era aquell tal Corbin que escrivia també. Fins que el seu pare els hi va dir: però no us heu adonat que aquesta sardana és de l'Emili? Emili Joanals moria el 19 d'agost de 2017 a Palafrugell als 87 anys d'edat. Ens queda el record d'un extraordinari trompetista, d'un dels homes que van fer possible a la Costa Brava i que després va continuar parlant-nos a través de les seves partitures. Escoltem una de les seves sardanes, datada de 1965. Festes de primavera amb la Principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens oferia la sardana de Mili Jonals, festes de primavera. Fa uns dies, el senyor Didac Rubio de Badalona ens feia arribar la notícia de la mort a Palamós de la seva tieta Conxita Navarro, als 94 anys d'edat. Ens comentava: una gran persona a qui sempre recordarem amb molt d'afecte. M'agradaria dedicar-li amb molt d'amor des de Badalona la sardana Conxita en Cisera de Pere Mercader. Moltes gràcies. I tant, senyor Didac, només faltaria. L'escoltarem des d'una gravació de col·lecció enregistrada per la Cobla Barcelona de 1951, fa 75 anys. A la memòria de la senyora Conxita Navarro, Conxita en Cisera de Pere Mercader.

La Cobla Barcelona de 1951 ens oferia la sardana de Pere Mercader titulada Conxita Encisera. El dimecres 5 d'agost es celebrava a Palamós la 26a edició del concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. Amb un ple fins a la bandera, els mongrins i la principal de la Bisbal varen interpretar una primera part en solitari i una segona en format de dues cobles, i a aquesta segona part ens centrarem tot escoltant dues, que seran tres, de les sardanes interpretades. En commemoració del 120 aniversari del naixement de Conrad Saló, es va programar l'Aplec de Tardor, amb la principal de la Bisbal, mongrins, Jaume Hielo a la percussió, tots dirigits per Francesc Assur.

principal de la Bisbal, Mongrins, Jaume Aiello a la percussió, tots dirigits per Francesc Assú, ens acaben d'interpretar l'aplec de tardor de Conrad Saló. I el concert anava endavant fins a arribar a les darreres peces. La última programada va ser Mar de Palamós, de Francesc Marrós, en el 125è aniversari del naixement de l'autor. I el que no va faltar varen ser els bisos, Palamós, Ciutat Pubilla i la Santa Espina. Tot una tradició. Doncs s'ha fet una reducció per poder escoltar un curt i un llarg de Mar de Palamós, dirigida per Daniel Mestre, i un curt i un llarg de Palamós, Ciutat Pubilla, dirigida per Francesc Assú, aquesta última amb la particularitat que es va interpretar per primera vegada amb timbales. Primer, Mar de Palamós, de Francesc Marrós, i seguidament, Palamós, Ciutat Pubilla, de Ricard Viladesau.

0: Escolta la dansa catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.
1: La principal de la Bisbal, Os Mongrins i Jaume Hielo, la percussió, ens oferien Mar de Palamós de Francesc Marrós i Palamós Ciutat Pobilla de Ricard Viladesau. Anem per la informació aquesta setmana força extensa, sobretot per avui dissabte, festivitat de Santa Maria. A les 11 del matí a Ventalló, 38è aplec de la Mare de Déu de l'Om amb la ciutat de Girona. A 11:15 del matí a Beuda, festa major de S'Agaró amb la cobla principal de Banyoles. A les 12 del migdia a Urús, festa major amb el Foment del Montgrí. A Castellbell i el Vilar, de festa major amb la Nova Vellesa. A Gullana, concert vermut de festa major amb la principal de la Bisbal. A Sant Vicenç de Montalt, de festa major amb la cobla Catània. A Sant Boi de Lluçanès, amb la cobla Canigó. A Santa Cristina d'Aro, festa major de Belllloc amb la principal de Cassà. Per 12:15 del migdia, Capellades, de festa major amb la cobla Sant Jordi. A la 1 del migdia, a Isòvol, a All, festa major amb la ciutat de Manresa. Al Soleràs, festa major amb la Vells de Riella. A Llimiana, festa major amb la cobla Tàrrega. A 13:45 de la tarda, Vallmoll, festa major amb la Reu Jove. A Ribes de Freser, festa major amb la cobla Marinada. A 17:45 de la tarda, Sant Julià de Vilatorta, a Vilallaons, festa major amb la Flama de Farners. A les 6 de la tarda, Camprodon, a Plec de Camp Moi, amb la cobla Vila de la Jonquera. A 17:15 de la tarda, Centelles, amb la cobla Xaloc. A Calella de Palafrugell, amb la Baixa Empordà. A la Bisbal d'Empordà, concert de festa major amb la principal del Llobregat. A les 7 de la tarda, Santa Coloma de Cervelló, de festa major amb la principal de Terrassa. A Solsona, amb la cobla juvenil Ciutat de Solsona. A Badalona, a la Rambla, festa major d'estiu amb la cobla Sabadell. A 8:15 del vespre, a Vilanant, festa major amb la cobla principal de Banyoles. A Platja d'Aro, amb la principal de Cassà. A Manlleu, festa major amb la cobla Flama de Farners. A 8:15 del vespre, a Vilanova i la Geltrú, amb la cobla Catània. A les 8 del vespre, a Montmeló, festa de la patrona amb la cobla Mediterrània, Arbeca. De festa major amb la cobla 11 de setembre. A Tarragona, Sant Magí, amb la cobla Cusatània. A Andorra la Vella, amb la cobla Moreneta. A les 9 del vespre, a Banyoles, concert Jota per cobla amb Quico, el Cèlio i el Munt de Ferreries i la cobla Reu Jove. A Olot, nit de sardanes amb la principal de Cassà. I a les 10 de la nit a Lloret de Mar, amb la cobla Juvenívor de Sabadell, a Roses, amb la principal d'Olot, a Sitges, 42a nit de la sardana amb la cobla Maricel, i a 11:15 de la nit a la Bisbal d'Empordà, de festa major, amb la principal del Llobregat. Déu, Déu, Déu-n'hi-do. Maria, sens dubte, i de llarg, el nom femení més emprat pels nostres compositors. Sol, compost, amb població, o com la que escoltarem amb substantiu. Per variar, poc coneguda sardana de Francesc Teixidor. Per totes elles, per vosaltres, i perquè segur que en coneixeu alguna. Cobla Ciutat de Girona, la iaia Maria.

Aquesta era la iaia Maria de Francesc Teixidor, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Informació per diumenge. A les 10 i a 4:45 de la tarda, Sant Hilari Sacalm, 38è plec de la Sardana amb les Cobles Ciutat de Girona, Flama de Farners i Principal de Cassà. A 12:45 del matí, a Urús, Festa Major amb la Cobla Ciutat de Manresa. A 12:45 del migdia, a Mer, concert de sardanes i música per a cobla amb la Principal de la Bisbal. A Puigpelat, Festa Major amb la Cobla Rau Jove. A la 1 del migdia, Sant Martí Sesgaioles, de Festa Major amb la Nova Vallès. A Barcelona, Plaça Nova, Festes de Sant Roc amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A 12:45 de la tarda, Vallfogona de Riucorb amb la Principal de Tarragona. A les 6 de la tarda, Agullana, de Festa Major amb la Cobla Cervianenca. A Cardedeu, al Parc dels Pinatons, de Festa Major amb la Cobla Xaloc. A Banyoles, Festes d'Agost amb la Principal de Porqueres, a la Bisbal d'Empordà, doble ballada de Festa Major amb les Cobles Bisbal Jove i Escola Municipal de Música Conrad Saló. A Mollet del Vallès, concert de sardanes i música per a cobla amb la Juvenívola de Sabadell. A Camprodon, amb la Cobla Vila de la Jonquera. A Ribes de Freser, de Festa Major amb la Cobla Marinada. A 6:45 de la tarda, a Cornudella de Montsant, 48è plec de la Sardana amb la Cobla Cossetània. A Castelldefels, Festa Major amb la Cobla Sant Jordi. A les 7 de la tarda, al Vendrell, amb la Cobla Bellpuig Cobla. A Mollà, Festa Major amb la Cobla Sabadell. A 7:45 del vespre, Sant Pol de Mar amb la Cobla Ciutat de Terrassa. A la Seu d'Urgell amb la Cobla Juvenívola de Gramunt. A Cervera amb la Nova Vallès. A Blanes amb la Principal de Banyoles. A Pineda de Mar amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A Calella amb la Cobla Reu Jove. A les 8 del vespre, a Flix, Festa Major amb la Cobla Mirampont. A Palamós, al Passeig del Mar amb la Cobla Maricel. A Mollet del Vallès, de Festa Major amb la Juvenívola de Sabadell. A Gramunt amb la Cobla Vents de Riella. A Calafell amb la Cobla Contemporània. A les 10 de la nit, a Sant Antoni de Calonge amb la Cobla Flama de Farners. I a les 11 de la nit, a Mer, de Festa Major, amb la Principal de la Bisbal. T'esperarem el 38è aplec de Sant Hilari Sacalm per escoltar la sardana programada de conjunt de Miquel Tudela. Espectacular. L'aplec de la Pedregada amb la Cobla Salvatana.

La Cobla Salvatana ens oferia l'aplec de la pedregada de Miquel Tudela. Informació per dilluns, dimarts i dimecres. Per dilluns a les 12 del migdia, Torre Lavit de Festa Major amb la Principal del Llobregat. A 4:45 de la tarda, l'Esquirol amb el Coplec Canigó. A 6:15 a la Bisbal d'Empordà, Festa Major amb la Bisbal Jove. A les 6 de la tarda a Barcelona, a la plaça d'en Joanic, 70è aplec de la Sardana de Gràcia amb les Coples Juvenívola de Sabadell i Mediterrània. A 6:45 de la tarda a Mer, de Festa Major amb la Sarbianenca, Alcanar, Festa Major de les Cases d'Alcanar amb la Copla Reu Jove. A les 7 de la tarda, Aigua Freda, torna a boda de Festa Major amb la Copla Ciutat de Manresa. A Santa Coloma de Queralt, de Festa Major amb la Copla Sant Jordi. A 8:15 del vespre, Mollet del Vallès, de Festa Major amb la Copla Ciutat de Terrassa. A les 9 del vespre, a Perpinyà, amb la Nova Germanor. I a les 10 de la nit, a Santa Coloma de Farners, cicle d'estiu amb la Copla La Flama de Farners. Per dimarts, a les 7 de la tarda, Sant Quintí de Mediona, Festa Major amb la Copla Catània. A Santes Creus, Festa Major amb la Copla Reu Jove, Llafranc amb la Flama de Farners. A 8:15 del vespre, a la Bisbal d'Empordà, concert serenata.cat amb la Principal de la Bisbal. A les 8 del vespre, Arenys de Munt, diada de la persona associada amb la Copla Marinada. I a 11:15 de la nit, a Puigcerdà, amb la Principal d'Olot. I acabarem aquest bloc en dimecres. A les 12 del migdia, a Vullpellac, Festa Major amb la Bisbal Jove. A 7:15 de la tarda, a Llanars, amb la Copla La Principal de la Bisbal. A les 9 del vespre, a Tarragona, Sant Magí amb la Reu Jove. A 9:45 de la nit, a Palamós, al Passeig del Mar, amb la Copla Principal de Cassà. A 10:00 de la nit, a Llanars, concert serenata.cat amb la Principal de la Bisbal. A Igualada, 33è concert de sardanes i música per a Copla amb la Marinada. A Castelló d'Empúries, amb la Copla Montgrins. A l'Escala, a la Riba, amb la Copla Ciutat de Granollers. I a Tossa de Mar, amb la Copla Ciutat de Girona. Doncs marxem a la Festa Major de les Cases d'Alcanar, on dilluns a 7:15 de la tarda hi haurà ballada amb la Copla Reu Jove, que tancarà la seva actuació amb la coneguda sardana de Francesc Marrós titulada Alcanar.

El canada Francesc Marrós ens l'oferia a la cobla principal de la Bisbal. I tancarem amb la informació per dijous i per divendres. Per dijous, 20 d'agost, a 6:15 de la tarda, Castellbisbal, de festa major amb la cobla Montgrins. A les 7 de la tarda, Colera, amb la cobla Foment del Montgrí. A l'Ametlla del Vallès, de festa major amb la Contemporània. Arenys de Mar, amb la cobla La Principal de Banyoles. A les 8 del vespre, Calonja, amb la ciutat de Girona. A les 10 de la nit, també a Calonja, festival de música festiu, amb les cobles Principal de Llobregat i Sant Jordi. A Llançà, amb la cobla Bisbal Jove. I a 11:15 de la nit, a Vilassar de Mar, amb la cobla Marinada. I per divendres, a les 12 del migdia, al Picat, de festa major amb la Vents de Riella. A 13:45 de la tarda, a l'Argentera, de festa major amb la Reu Jove. A 17:45 de la tarda, a Balenyà, de festa major amb la cobla Montgrins. A les 7 de la tarda, a Llafranc, amb la cobla Flama de Farners. A les 8 del vespre, a Palafrugell, amb la cobla Flama de Farners. A les 9, a Torres de Segre, 21enes sardanes a la fresca, al Segrià, amb la cobla Tàrrega. A Olot, Cerdagost, amb la ciutat de Girona. A 21:45 de la nit, a Premià de Mar, amb la cobla Sant Jordi. A les 10 de la nit, a Alp, amb la cobla Foment del Montgrí. A Vilafranca del Penedès, a la Rambla de Sant Francesc, amb la cobla Catània. A Figueres, amb la Principal de Banyoles. I 22:15 de la nit, a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la cobla Bisbal Jove. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem, i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Acabarem a la ballada de divendres de Premià de Mar amb la Sant Jordi i amb una de les sardanes programades. Un bon badaloní de Jordi Paulí amb la cobla Maricel. Siguin molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: cumpleaños. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: La Flama de Farners és la cupla de Cabaret d'Arrel, amb més de 40 artistes a l'escenari. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La cobla, la Flama de Farners, forma part de l'espectacle Cabaret d'Arrel, un espectacle que fusiona tradició i noves arts escèniques amb més de 40 artistes a l'escenari. Aquest és el programa 500, déu-n'hi-do, i tenim més titulats. La cobla Sant Jordi ha tornat al Festival Occitano de Piemont, a Itàlia, amb l'estrena d'un nou espectacle amb Low Dolphin. L'editorial Onyx presenta La nostra estimada sardana, un llibre que és un diàleg artístic entre Marcel Casellas i Mariona Millà, amb un disc amb 17 sardanes inèdites. I Banyoles té un correfoc amb sardanes per la seva festa major petita. El repassem. Jordi Feliu estrena a Calilla, encàrrec per un 70è aniversari. Descobrim aquesta sardana que es titula De Socarrel. I mor Josep Moré, cofundador dels Amics de la Sardana de Cassà de la Selva, impulsor de la Nit dels Músics. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.
0: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: El que passarà al Moviment de la Sardana i la Cobla aquest setembre passa per Girona i així us ho expliquem.
0: Obrim el taló.
1: La cobla La Flama de Farners posa banda sonora a Cabaret d'Arrel, un espectacle que fusiona tradició i noves arts escèniques. Més de 40 artistes compartiran escenari el pròxim 9 de setembre al Teatre Municipal de Girona a Cabaret d'Arrel, en una proposta multidisciplinària que reivindica la cultura catalana a través de la música d'arrel, el circ, la dansa, les titelles, la poesia, les arts visuals i l'humor. La dansa tant amb sardanes com amb dansa d'esbart. Un dels elements centrals de l'espectacle serà la música en directe de la cobla La Flama de Farners, que actuarà com a banda sonora de tota la proposta. Sota la direcció musical de Xavi Molina, la cobla explorarà diferents sonoritats de la música d'arrel i mantindrà els referents tradicionals alhora, que els transformarà en una banda sonora pròpia pensada per dialogar amb la resta de disciplines escèniques. El muntatge amb direcció artística de Marcel Tomàs proposa un viatge per la cultura i el paisatge català a través de diferents llenguatges artístics. El mar, el camp i la muntanya es converteixen en fils conductors d'un espectacle que busca connectar aquesta tradició amb una mirada contemporània. A més de La Flama de Farners, la proposta compta amb Enric Canada a la percussió, al piano i a la veu, i Mireia Pagès al piano i a la veu, així com amb la rapsoda Rosa Pou. Sobre l'escenari també hi participaran formacions i artistes com l'esbar Joaquim Ruïra de Blanes, el grup Montgrí Dansa de Torroella, els Grallers de Torroella i els Ducs del Foc, a més d'artistes vinculats al circ, la dansa contemporània i les titelles i l'humor. El projecte reuneix així més de 40 artistes en una proposta que vol acostar les diverses disciplines escèniques a les noves sonoritats de la música d'arrel. La Flama de Farners hi tindrà un paper especialment destacat, convertint la cobla en l'eix musical d'un espectacle que pren la tradició com a punt de partida per crear nous llenguatges. N'estarem pendents d'aquest espectacle, que de fet s'estrenava a l'Espai Ter l'agost de l'any passat i que ara es representa a Girona aquest proper 9 de setembre al Teatre Municipal. La Flama de Farners és una cobla que té oberts diferents projectes de cobla fusió. Un d'ells és amb la cantant Néboa, amb aquest disc de fado portuguès de l'any 2021. Escoltem-ne un tema, Ja no sou quem era, l'escoltem.

0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Connexions al territori.
1: Vinga, anem a voltar pel territori i comencem a Palamós, perquè dimecres de la setmana passada l'agrupació sardanista Costa Brava va celebrar la 26a edició del seu concert a dues coples a l'Arbreda de Palamós, que és també el memorial Ricard Viladesau. Hi van participar les coples Montgrins i la principal de la Bisbal, que van interpretar conjuntament sardanes de, evidentment, Ricard Viladesau a la segona part, quan es van convertir en una sola orquestra. Ara n'escoltarem una, però mentrestant... El Festival amb So de Copla d'aquest 2026 ha deixat també una nova producció de Copla Fusió. És la composta

pel cantant líric Guillem Batllori de Palamós, empastat amb la fusta i el metall de la cobla La Principal de Llobregat, que van actuar dijous passat a la plaça de Josep Sarquella de Palamós al vespre davant de centenars de persones. Imatges d'aquests dos actes de l'AMSA de Cobla a les nostres xarxes socials. Palamós encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I diumenge a la tarda es va celebrar l'aplec de la Vall d'Hostoles a càrrec de l'Ajuntament i l'entitat sardanista amb les cobles Ciutat de Girona, La Principal de Llobregat i La Principal d'Olot. Podeu trobar imatges també a les nostres xarxes socials. I diumenge al matí, per acabar, Salou va acollir una ballada de sardanes amb la cobla Reus Jove. També hi va haver una exhibició de la colla tarragonina Toc de Dansa. Doncs bé, una de les sardanes que es van interpretar al Memorial Ricard Viladesau, de Ricard Viladesau, va ser Bandera de Plec, una sardana ben balladora, ben potent, del Calungi, que té Memorial a Palamós. L'escoltem a càrrec de La Principal de la Bisbal. És una sardana de 1964 i està dedicada a la comissió de la Plec de la Bisbal d'Empordà. Bandera de Plec, l'escoltem, és un temacle.

0: Això era Bandera de plec, de Ricard Viladesau.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Coplejant. Recomanacions sardanístiques.
0: I avui hem d'explicar que l'editorial Onyx presenta La nostra estimada sardana, un llibre que és un diàleg artístic de Marcel Caselles i Mariona Milla per la capital de la sardana 2026 al Vendrell, amb un disc amb 17 sardanes inèdites. Coincidint amb la celebració del Vendrell com a capital de la sardana, l'editorial publica aquest llibre. Es tracta d'una proposta cultural singular que uneix la creativitat del compositor i músic Marcel Caselles amb el talent de la pintora i il·lustradora Mariona Millà. Sota un títol aparentment tradicional, l'obra amaga la complicitat de dos artistes heterodoxos que dibuixen, parlen i fan sonar la cobla des d'un prisma modern, fresc i natural. El llibre inclou, com dèiem, aquestes 17 sardanes inèdites creades per Marcel Caselles, actualment resident al Penedès, i enregistrades per una vintena de músics de cobla de gran trajectòria, agrupats especialment per a l'ocasió. A més de la música i de les il·lustracions expressionistes de Mariona Millà, el volum recull també textos on el mateix Caselles reflexiona sovint amb un toc d'ironia sobre les emocions que li generen el paisatge social, polític i cultural del país, així com la relació entre el sardanisme actual i els nous moviments culturals emergents. És un volum pensat tant per a col·leccionistes com per a balladors i amants de la cultura tradicional catalana. Escoltem un tema de Marcel Caselles. És Boirosa als Portillons, a càrrec de la Transsardània en el disc Cobla Fusió, la dimensió desconeguda de la cobla. Té una colla d'anys aquest disc, però val la pena. L'escoltem.
2: Tiaroti con king con crieri cron Tianti ton quiro qui con king king con Patapriam, potopriam, pito pito pria pria.

0: coplejant.cat. Coplejant, les estrenes.
1: I Calella acull l'estrena de So Carril, la nova sardana de Jordi Feliu, que va estrenar diumenge a la tarda a la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, dins el cicle de sardanes de l'agrupació sardanista de Calella i que va dedicar a Ricard Lloret, calellenc, amb motiu del seu 70è aniversari. L'emoció va marcar aquest diumenge l'estrena de So Carril a Calella, dedicada a Ricard Lloret en motiu del seu 70è aniversari i fruit de l'encàrrec de la seva parella, Maria Àngels Salip, que ha volgut commemorar aquesta efemèride amb una obra musical concebuda com un homenatge personal. Visiblement emocionat, Ricard Lloret va rebre aquest homenatge envoltat de familiars, amics i sardanistes i dansaires de la colla Aires Gironins en un moment que va combinar la celebració d'un aniversari molt especial i d'ell ens va explicar que no s'ho esperava. Per tant, una gran sorpresa d'aniversari que anem a escoltar ara mateix de So Carril, de Jordi Feliu, a càrrec de la Cobla Sant Jordi en la gravació de l'estrena. L'escoltem.

0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
1: Això era de Socarrel, la darrera estrena de Jordi Feliu.
0: L'agenda.
1: Vinga, anem a una agenda d'àplecs, concursos i concerts, perquè si incloem les ballades no acabarem, que estem a l'agost. Si les voleu consultar, ho podeu fer al portal de Som Sardana. Comencem a dimecres 19 d'agost perquè a les 10 de la nit hi ha el 33è concert de sardanes i música per a cobla d'Igualada al claustre de l'Escola Pia amb la Cobla Marinada. I dissabte 22 d'agost a les 6 hi ha el segon aplec de la sardana de Premià de Dalt amb les cobles Ciutat de Terrassa i Marinada. També dissabte que ve a les 10, 30è cicle de música catalana amb un concert a la plaça de la Vila de Santa Maria de Palautordera amb la cobla Juvenívola de Sabadell. I la competició gironina seguirà amb una nova jornada Roses dissabte 22 a les 10 de la nit a la plaça de les Botxes de Roses al costat del mar amb la cobla La Flama de Farners, un concurs vàlid pel territorial gironí. Dissabte que ve també a les 11 de la nit hi ha concert a Roquetes amb la Cobla Reu Jove i el grup del Quico, el Celio el Noi i el Mut de Ferreries, concert Jota per Cobla. Recordem que han tret el disc aquest mes de juny. I passem a diumenge 23 d'agost perquè a les 8 hi ha el 33è Festival de la Granadella, també altre cop amb aquest concert de Quico, Celio, el Noi, el Mut de Ferreries i la Cobla Reu Jove a la plaça de la Vila de la Granadella. I dilluns 24 a les 6 hi ha el 47è aplec de la sardana de Navàs a partir doncs, de les 6 de la tarda amb les cobles principal de la Bisbal, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I aquesta setmana destaquem doncs el concert a dues cobles dins del Festival Festiu de Calonge i Sant Antoni, que serà dijous 20 d'agost a les 10 de la nit, amb les cobles La Principal de Llobregat i la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, on s'hi estrenarà la sardana El Castell de Calonge, una sardana escrita per Jordi Molina, encàrrec del festival. Mentre esperem aquest concert, escoltem una que s'hi estrenava l'any 2024 per Marc Timón, Calonge, Poble de Llibres, una sardana que ens encanta i que escoltem a càrrec de les dues cobles que la van estrenar, la Principal del Llobregat i la Ciutat de Girona, Calonge, Poble de Llibres.

0: Coplejant
1: amb Queralt Pedemonte.
0: Notícies internacional.
2: I la Cobla Sant Jordi ha tornat al Festival Occitano del Piemont a Itàlia amb l'estrena d'un nou espectacle amb Low Dolphin i una nova sardana. L'espectacle neix de la mà del mateix director artístic del festival i líder del mític grup de folk occità Low Dolphin, Sergio Berardo. Després de conèixer la Cobla en l'edició anterior, que també hi van participar, Berardo va proposar crear un projecte conjunt per fusionar la sonoritat de la Cobla Sant Jordi amb les seves peces amb sonoritat occitana del Piemont. La proposta compta amb els arranjaments de Xavier Guitó, músic amb qui ja van treballar amb el disc de Roger Mas, i ofereix una sonoritat molt canyera, diu el representant de la Cobla, Pep Moliner, en declaracions a Som Sardana. Tots els temes d'aquesta fusió han estat interpretats per Berardo en occità, i la Cobla també va tenir el seu moment en solitari on va interpretar una nova sardana composta per Xavier Guitó, la qual porta per títol L'ou del final, una picada d'ullet, el nom del grup Low Dolphin. Dimecres 5 d'agost a Sant Pere, a la plaça de la Victòria, van celebrar l'acte Aperitivo Catalano e Sardana amb la participació de la Cobla Sant Jordi i Daniela Mandrile. Va ser un workshop, un taller, on explicaven què és la sardana i la cobla i com es ballen les sardanes. De fet, la Sant Jordi torna a repetir aquesta acció feta ja a la plaça de la Filharmonie d'Hamburg, Alemanya, on l'any passat hi van fer aquest acte i va tenir una molt bona rebuda. L'espectacle inèdit de Sergio Berardo i la Cobla Sant Jordi es va fer dijous 6 d'agost a Saluzzo i divendres 7 d'agost a Cuneo, també al vespre. Va ser llavors quan es va estrenar aquesta nova sardana de Guitó. Aquesta proposta es podrà veure a Catalunya el divendres 16 d'octubre a les 7 de la tarda en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa, amb la intenció de poder-ho programar en més espais arreu del territori. El Festival Occitano és una cita cultural de referència a les terres de Monviso, al Piemont, amb que valora les tradicions musicals i el diàleg entre cultures. Anem a escoltar un dels projectes de la Cobla Sant Jordi, un que gravàvem fa un temps i que també està molt bé recuperar-lo, és el que feien amb Pascal Comelade. Un dels temes és Des Catalan Logicofobis. L'escoltem. És de la Cobla Sant Jordi, Pascal Comelade.

0: Això era la fusió de la Cobla Sant Jordi i Pascal Comelade.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.

I aquesta setmana hem fet 500 programes que es diu ràpid, però que han costat molt de temps de fer. Més concretament, doncs gairebé 10 anys, perquè començàvem la primera setmana del 2017 i falta poc més de mig any per arribar-hi, no? Doncs aleshores és el temps que hem tardat d'arribar a aquests 500 programes. Per tant, ens dediquem a nosaltres mateixos aquesta felicitats de Jordi León.

0: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
1: I aquesta setmana heu anat a veure l'eclipsi? Déu-n'hi-do amb les vistes que hem tingut aquest dimecres, sobretot els que viviu a la zona de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Haig de dir que jo també hi vaig ser, perquè feia falta anar a veure això que passarà un cop a la vida. I tenim més notícies destacades. La festa major petita de Banyoles té un correfoc amb sardana inclòs. Es tracta del correfoc Chiqui, l'infantil de la colla de Gàrgoles de Foc, que col·labora amb el foment de la sardana de Banyoles i la colla Nanúfers, en el qual es representa una sardana amb foc. És aquest dijous 13 d'agost al vespre. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I també hem d'explicar que ha mort Josep Moré, cofundador dels Amics de la Sardana de Cassà i impulsor de la Nit dels Músics als 94 anys. Al llarg de la seva trajectòria va rebre diversos reconeixements, com el Premi a la Constància de l'Obra del Ballet Popular l'any 1995. També va inspirar compositors musicals com Joaquim Soms o Alfons Mias, que li van dedicar respectivament les sardanes Somi Moré o Tres Avis Joiosos, amb dues estrenades al municipi de Cassà de la Selva.
0: Coplejant.
2: Coplejant.
3: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem edició recordant-vos que aquesta setmana és la setmana per veure les Llàgrimes de Sant Llorenç. Nosaltres ho hem intentat, de moment sense èxit, però no perdem l'esperança perquè hem d'intentar veure-les. Per això escoltem aquesta sardana Nit d'Estels de Sant Llorenç d'Alfred Abad, perquè us la pugueu escoltar i recordar que heu d'anar a veure aquestes llàgrimes que només passen un cop a l'any. És una sardana del 2017 dedicada al 12è aplec de Sant Llorenç d'Hortons i a l'agrupació sardanista Petúnies i Gladiols, i nosaltres la fem servir per acabar el programa d'avui. Acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeteu arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!

Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.

Acabem d'escoltar la versió en habanera del Saltiró de la Cardina, una sardana que sempre paga la pena d'escoltar i de seguir. Ara escoltarem el tema Tamariu.

L'any passat, el mateix estiu, va traspassar la persona que protagonitza aquesta sardana. Es deia Maria Pagès i va passar a millor vida, nosaltres que ho vam lamentar un dimarts, no sé si de juliol o d'agost. Escoltarem Maria de les Trenes en versió havanera.

Hi ha una habanera que té molta requesta, que és en castellà, però que doncs, ha donat molts moments d'esplendor a totes les cantades d'habaneres. Es titula La Bella Lola.

I aviam què us sembla la propera avanera o la propera cançó, que es titula Yuakali.

Anem a un compositor especial, que es tracta de Tomeu Penya, que també ha fet la seva immersió en el món de l'habanera. Així es titula aquesta cançó de Tomeu Penya, Habanera.

0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: Anem a escoltar una cançó popular catalana, una cançó popular catalana dels nostres temps, dels que fan els nous rockers catalans, que ja no són rockers, que són cantants de molt tipus i que fan doncs la bogeria de la gent jove. Escoltarem Búhos amb Milers d'Espumes.

0: hipocresia quan més difícil, quan més es torça, disparo el míssil amb més força.
1: Ja us deia que és difícil de catalogar alguns d'aquests grups musicals que han aparegut en el, a principis i la primera dècada, la segona dècada del segle XXI. Anem cap a un altre autor, en aquest cas és un autor que es diu Roger Mas i que canta Totes les flors.

Per aquells oients que s'acabin d'incorporar la transmissió, val a dir que estan escoltant El Cant de la Sirena, que és un programa majoritàriament de veneres i de cançó catalana, i que també és un programa des de la 107.1 de la FM a Ràdio Tordera o a radiotordera.cat. Anem als glaucs, aquí i avui.

Nosaltres que també hem disposat i proposat, ens hem proposat d'escoltar cançons de folk, cançons de taverna, cançons amb melodies de folk, amb instruments no elèctrics, i anem cap al grup de folk amb un tema que es fa servir moltes vegades als acomiadaments de les persones que ens estimem. Es titula La Vall del Riu Vermell.

0: Bé, fins ara havíem tingut un so o un tipus de música que d'alguna manera es feia pujar l'ànim, i avui hem entrat en un sotrac amb aquest grup de folk i la vall del riu Vermell. Nosaltres marxem i us deixem amb més programació de Ràdio Tordera. Soc Toni López, és un plaer escollir les cançons i les habaneres que us posarem, i recordeu que, si tot va bé, el 20 d'agost, a les 22:45 de la nit, hi haurà cantada d'habaneres a Tordera, a la plaça de l'Ajuntament. Així doncs, això és el que tindrem. A reveure!
1: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia, i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930-130278
5: o a dentalcompany.es.
4: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
6: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
7: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
8: No, primer has de fer la digestió.
7: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses, i ara no m'ho deixes aprofitar.
8: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
9: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
10: Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bon dia. Comencem el matí de sardanes d'aquest diumenge, dia 16 d'agost, dia de Sant Roc, festa més de Malgrat, també. Bon dia, Joan Madrid, que estarà al control de so.
1: Bon dia, Dolors Pinatelli.
0: Que estaré a la locució i ens estarem tots dos acompanyant durant aquestes 3 hores, que aviat has dit, 3 hores.
1: 3 horetes, se'ls tindrem plenes de sardanes.
0: I de trucades, i de gent que ens explica com està, com va el diumenge, què farà avui...
1: Què farà avui? Què farà avui? La mateixa calor que hi era.
0: La mateixa calor que hi
1: era. Bueno, va baixant, eh?
0: Com?
1: Que la cosa va baixant.
0: Bé, no es nota massa, eh? Sempre ens ho diuen, els del temps ens avisen, ens havien dit que aquest cap de setmana...
1: Aquesta nit he dormit bé. Feia dues nits que no dormia.
0: Potser un pèl més bé.
1: Ha baixat 2 graus.
0: S'ha notat, eh?
1: S'ha notat.
0: No sé, a veure què ens diran amb les trucades. A veure, aquí a Tordera hi ha diverses parts de Tordera... Ai, perdona, de Catalunya i... De fora de Catalunya gairebé que no ens truca ningú, però de diversos punts de Catalunya sí. I de passada també ens poden dir si realment aquesta nit ha estat més agradable o no,
1: a veure.
0: O com va tot plegat, eh?
1: Alguns diran, no? Bé, doncs, que comencem el matí a sardanes i hem de saludar tota la que és la part de la gent que ens escolta cada diumenge, no?
0: Sí, tothom que ens estigui escoltant, saludats i els que no ens escolten també. Els saludem encara que no ens sentin, també.
1: I ja sabeu que si aneu amb el cotxe o esteu aquí a Tordera per Cant, si sintonitzeu el 107.1, Ràdio Tordera, amb el matí de sardanes, que dura 3 hores, i que està patrocinat per el bar Terrassà,
0: sí?
1: Que ens farà un vermut per 2 persones. Per tant, les persones que truqueu, al llarg del programa, farem un sorteig i un d'ells serà l'afortunat que s'emportarà aquest vermut per 2 persones.
0: Sí, entre totes les trucades, cap al final, farem el sorteig i a veure qui serà l'afortunat que tindrà aquesta sort, no? Perquè hi ha un vermutet que bé que va,
1: No, hi cau molt bé, Com és el migdia, encara més.
0: Ai, sí.
1: Bé, llegim les sardanes que tenim avui, Maria Dolors, o Dolors, com te dic, Dolors o Maria Dolors?
0: Em dic Dolors, però si em dius Maria Dolors, doncs mira. Tampoc n'hi ha... I tampoc hi ha ningú més, ja ni donaré per entesa, que m'ho dius a mi. Molt bé.
1: Comences.
0: Comenció?
1: Que toca tu.
0: La primera és Ardidesa, d'en Ricard Vilarassau.
1: També tenim Barça campió, d'en Francesc Mas i Ros, eh?
0: I que bé. Sí. Jugant amb tu, d'en Xavier Forcada.
1: També tenim De tu a tu, de Florenci Mauner.
0: Doll de coratge, d'en Joan Lázaro.
1: Festa major, de Josep Capell.
0: Mestre Genís, d'en Francesc Marrós.
1: Maria Assumpció, perquè, clar...
0: Sí.
1: D'en Sant Pau Sicart.
0: Però el vent, d'en Jaume Boix.
1: També tenim Renaixement, d'en Josep Saderra i Puigferrer.
0: Renyines d'enamorats, d'en Josep Blanc i Reinal.
1: Tenim Rosa, d'en Toni Giner.
0: Rosa Maria, de Ràdio Tordera.
1: I l'hem de trucar, eh?
0: Del directe, sí.
1: Sant Bartomeu, de Navarcles, Joan Lázaro.
0: Sant Genís de Torroella, de l'Enric Vilà i Armengol.
1: El mossèn agosarat, de Joan Lázaro.
0: Un present per Carles, d'en Joan Jordi Baumala.
1: També tenim aquesta Val per tu, Maria Rosa, de Lluís Duran.
0: Tordera bonica, de l'Albert Tauler.
1: Però també tenim...

0: Bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, amb qui parlem? Quina energia?
1: Avui no estic a Piera, estic a Sant Jaume, més a la vora vostra.
0: A Sant Jaume de Llierca, és?
1: De Llierca, entre Olot i Besalú.
0: Sí, t'hi has instal·lat, no?
1: Sí, jo soc filla d'Olot.
0: Ets filla d'Olot.
1: I vam comprar un apartament...
0: A Sant Jaume.
1: Però ben bé a Olot no, perquè era més car, una mica més baratet. Però... Sant Jaume de Llierca, entre Besalú i Olot.
0: I estàs bé, Sant Jaume?
1: De meravella!
0: Oh, que bé!
1: Ja vindrem tots. Els tots amb màniga llarga!
0: Sí, quina sort! M'estàs fent enveja, Adela!
2: Jo també vindré, jo vull venir.
1: No, també ha fet calor. Passa que avui t'ha refrescat i tinc que tancar-ho tota la matinada.
0: O sigui que es nota, és el que dèiem amb en Joan. Que...
1: Sí que es nota, sí. Almenys aquí sí.
2: Dos laus més. Ja.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, te diem, mira,
0: digues.
1: Naixement de Josep Saderra,
0: sí?
1: Aquesta, el Carles cap a mi.
0: Renaixement d'en Josep Sarreda, sí. Saderra.
1: Sí, és que... el Josep Saderra.
0: Sí, en Carles el dedica a l'Adela, no?
1: Exacte. I ara un present per tu, Carles, del Joan Jordi Déumala i jo amb ell.
0: Per tu, Carles, un present per tu, Carles, d'acord?
1: Sí, un present per tu, Carles. I per vosaltres, la que us agradi, us la dediquem.
0: Ah, gràcies, gràcies.
1: Ah, gràcies. La que us agradi per vosaltres.
0: D'acord, en afegirem amb alguna de les que ja es demanen i
1: ja, la que vulgueu, direm... la que us agradi més. I si són tres.
0: Molt bé.
1: Perquè us ho mereixeu.
0: Ai, gràcies. No, gràcies per la dedicatòria, Adela.
1: Vale, doncs mira, bon diumenge, bona setmana.
0: Igualment. Igualment per tu
1: salut,
0: i per en Carles.
1: Salut i sardanes.
0: Sobretot, sobretot. Gràcies per trucar. Adéu.
1: Gràcies,
2: una altra trucada. Ui, ha marxat.
0: Aquesta s'ha perdut, a veure si en recuperem alguna.
2: A veure aquesta... Oh, digue-li hola.
0: Hola.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Amb qui parlem?
2: Bon dia.
3: Mira, amb la Vicenta. S'ha perdut una trucada i he entrat jo.
0: Molt bé, molt bé. Esperem que ja recuperem aquesta trucada. Ara tenim a tu, Vicenta?
3: Bueno, doncs mira, posem a la primera que heu nomenat.
2: Ardidesa.
0: La primera que hem nomenat. Ardidesa,
3: Vale.
0: Sí? D'en Ricard de Massau. Sí, molt bé. A qui la dediques, Vicenta?
3: Doncs pues mira, la dedico per tota la meva família, per tots vosaltres i en Lluís i la Benita, per la Rosa Pimar, per la Teresa Buixeda i el seu marit Pere, per la Montse Moreno, i molt especial per les Maries ahir, la meva germana Maria, encara que ahir pues, tenen el Sant tenen buitada, i avui pel Sant Roc i per Malgrat, que és la festa major.
0: La festa major de Malgrat, sí. I abans aquest dia, fa anys, era també Sant Joaquim, després ho van treure
3: Sant
0: i tot.
3: Joaquim,
0: però... Abans sí,
3: Sí, n'hi ha que celebren avui,
0: encara
3: també,
0: N'hi ha que encara ho celebren avui.
3: Sí, sí. Mira, per en Joaquim Agell, que també el vaig felicitar per l'altre Joaquim i Santa Anna, si és que el celebra avui, doncs pues felicitats per ell
0: altra
3: i la
0: vegada.
3: Seva esposa Paquita Marramon.
0: Pues bueno,
3: i per tothom qui escolti el programa.
0: I per tothom. Vicenta,
3: una abraçada per
0: aquesta,
3: vosaltres
0: una pregunta,
3: i bona setmana.
0: Vicenta, aquesta setmana Blanes també teniu una festa, no? Sant Bonós.
3: Sí, Sant Bonós i Sant Maximilià, la festa major petita. Sí.
0: I se celebra?
3: Sí, se celebra també. Hi han coses, hi han activitats, i tant que sí.
0: Caram, aquests dies no parem de festes, això va molt bé.
3: A les 9 del matí, si voleu venir a menjar xocolata, pues, allà sota els copetrons, els copetrons, cada any pues, donen xocolatada.
0: Que
3: jo
0: bé.
3: No hi he anat mai,
0: Però ben aviat, perquè després amb la calor o la xocolata calenta, no sé,
3: Ja, però si voleu anar-hi, pues, el dematí ja fan això.
0: Molt bé, doncs, que tingueu bona festa, també,
3: Gràcies. Adéu-siau.
0: Adéu, Vicenta. Una per tu. Adéu.
2: Tornem a posar una altra trucada. Hola.
0: Hola.
4: Hola, Dolors.
0: Hola, bon dia.
2: Hola.
0: Bon dia, Marc.
4: Hola, Dolors. I hola, Juan.
2: Hola.
4: Cuéntate. Dolors.
0: Digues.
4: ¿Me puede poner la pedineta y la segunda?
0: Bueno, la segona, vols?
2: La primera i la segona.
0: La primera i la segona, de cantades.
4: No, sin cantar.
0: Sense cantar, la número 1 i la número 2,
2: Vale.
4: Y luego la última, la Santa Espina.
0: La Santa Espina també, la vols, d'acord? També te l'apunto. La número 2 és Barça campió.

0: ja ho saps?
1: Sí, lo de Dico. Ana Benito.
0: Sí?
1: A Luis, sí.
0: Sí?
1: Al papa y a la mamá.
0: Sí?
1: A la Aitana Bonmatí.
0: Sí?
1: I a ti y a Juan Madrid.
0: Ah, gràcies. Gràcies. A nosaltres també, eh? Moltes gràcies, Marc. Molt bé.
1: Vale.
0: Doncs ja està. Ja després està, sonaran aquestes sardanes. Que passis molt bon diumenge i gràcies. Gràcies per trucar.
2: Adéu. Bon. Tenim una altra trucada.
0: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Bon dia. Amb qui parlem?
2: Joan.
3: Joan Martori.
0: En Joan Martori. En Joan Madrid ho sap de seguida.
3: M'ha penjat.
0: T'ha penjat? Ai, quina mala jugada, eh?
3: I no sé què remena per allà aquells botons.
0: Sí, penso que t'ha censurat. Ha dit, ui, ui, ui, el censurem.
2: No es truca mai a aquesta hora, ell.
0: No truca mai a aquesta hora.
3: No, no, no.
0: Pot trucar a l'hora que vulgui, eh? Durant totes les 3 hores de matí de sardana, Joan, pots trucar a l'hora que vulguis.
3: Després ja no queda res per això, eh?
0: Ara pots triar, eh? Molt bé.
3: Posa'm, doncs, aquesta primera que has dit de l'afro, que penso que has dit que n'hi ha 3 avui.
2: Doll de coratge.
0: Quina?
3: Sí, doll, aquesta mateixa.
2: Doll de coratge.
0: Ai, ai, ai, doll de coratge, sí, d'en Joan Lázaro. Mm. Molt bé.
3: Sí.
0: Sí, doncs ja està apuntada. A qui la dediques?
3: Per la meva senyora.
0: Sí.
3: També per vosaltres, que esteu aquí.
0: Gràcies.
3: Per en Rafael Planes i la Dolors, també per en Salvador Molins i la Nuri.
0: Sí.
3: La Quimet de Puig, que abans avui celebra el seu sant.
0: Ah, ella ho celebra encara el dia 16, això està molt bé.
3: Sí, sí, sí, sí. I després el va l'Antonio Cuenca i la seva senyora i per tothom que escolti les sardanes.
0: D'acord, doncs aquí ho tenim apuntat i després aquesta sardana tan bonica del doll de coratge sonarà per dedicar-la a tota aquesta colla. Moltes gràcies.
3: Molt bé.
0: Adéu.
3: Adéu. Bon dia.
2: Anem
3: bon
2: per
3: dia.
2: Una altra trucada.
0: Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Hola, amb qui parlem?
4: Amb la Fina, de Palafolls.
0: Bon dia, Fina, què tal?
4: Molt bé. No us he sentit. Poseu-me la que vulgueu.
0: La que vulguem?
4: Perquè anava a demanar una de Vila de Sau i a la demanar la de Blanes.
0: Ah, però potser en tenim alguna altra. A veure.
4: Ah, sí, teniu. Oh,
0: no. Només tenim aquesta primera, que és Ardidesa, i ja està.
4: I deixo triar en Joan.
2: Gràcies, escolta'm. Et posaré el mossèn agosarat d'en Joan Lázaro, que és molt bon.
4: Molt bé.
0: A veure, espero que la trobi.
2: La 16.
0: El mossèn agosarat, ja la tinc. Doncs vinga. Sí, t'ho apunto. I a qui la dediques, Fina?
4: A vosaltres dos, en Josep Serra, a la Consellera Sant Celoni, en Lluís de la Benita, el meu home, i els del Terrassà, que ahir vaig anar a fer el vermut.
0: Ah, vas anar a fer el vermut. I què tal?
4: Molt bé. I jo no faig el vermut sol. Jo després li demano una tapa d'algú i amb això ja hem dinat.
0: Ah, mira, és una bona idea. Veus? No se m'havia acudit, això.
2: Això també podem fer. Hi ha molta gent que diuen...
0: Un bon vermut i no dines, no?
2: Després demanen una altra tapa més per acabar de completar.
4: Sí. Jo cada vegada que hi vaig... És que, escolta... Perdona, eh? Jo penso que només anar a fer el vermut, i ja que no baixo mai, aprofito i els faig alguna cosa de gasto. No fa falta, dic no. Dic, ja és la tercera vegada que vinc amb tant de temps que te'ls regaleu, i sempre fer el mateix, i tens raó.
2: Molt bé,
0: i et serveix un vermut més complet i ja està.
4: No,
0: ja.
4: Em serveix el vermut i després li demano una tapa d'embotit, que tenen el formatge boníssim, i l'embotit també, amb pa amb tomàquet, i ja se'l dirà. Aquest temps no sé gaire gana.
0: No estic gaire gana a l'estiu, amb això tens raó. Ben jo a Madrid potser sí que en té de gana encara, però a l'estiu normal...
4: Jo no, eh? A casa no.
2: Ho he amorzat, jo.
4: Doncs jo no, fina. Doncs molt bé.
0: Doncs
4: molt bé. I ho serveixen molt bé, va molt bé.
0: D'acord, doncs ja els hi direm.
4: Ai, sí, dedica'ls una sardana, també.
0: També els hi dedicarem una sardana, de part teva.
4: Molt bé.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Fina, i ens n'alegrem molt que ahir tu passessis bé aquí a Tordera amb el vermut.
4: Sí, a més a més em vaig trobar aparcament molt aparcament i tot.
2: És que aquest poble ara hi ha aparcament per tot arreu perquè no es paga.
0: Bé, els dissabtes hi ha aparcament, sí.
2: I el diumenge també, perquè ara no es paga.
0: Ara no es paga.
4: Ah, molt bé, no ho sabíem. Molt bé.
0: Fina, bon diumenge i gràcies per trucar.
4: Adéu.
2: Tenim una altra trucada.
0: Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Em sembla que parlem amb la Quimeta.
5: Joan, bon dia, tinguem.
2: És la pubilla de la ràdio.
0: Bon dia i bon...
5: Oi, oi.
0: I bon sant, Quimeta.
5: Soc pubilla a casa meva. Com que no hi ha ningú, sóc a la pavilla.
2: Avui és el sant o no és el teu sant, avui?
5: Bueno, avui Sant Roc és el patró de les Quimetes en Joquim. Ah.
0: Perquè abans també era Sant Joquim, el dia 16, eh?
5: No, el 16. Jo celebro el meu patró. És el, avui Sant Roc. És el patró d'en Joquim i Quimetes.
0: Ah, molt bé, doncs.
2: Ja passarem, eh?
5: Jo, si no vol, celebro avui.
0: Molt bé.
5: Sí. Tenim... Jo no canvio.
0: I faràs una festa o què faràs?
2: Tenim dinar, tenim festa o què farem?
5: Avui què farem?
0: Per celebrar-ho.
2: Volem venir nosaltres. Oi,
5: mira, tinc una... molt, estic molt contenta, m'han convidat.
0: Ai, que bé.
5: I no, tinc ànimos.
0: Ah, no?
5: Mira, no... aquesta color i una cosa o una altra, estic molt xafadeta. Estic convidada.
0: Sí.
5: No sé encara...
0: Si aniràs o no.
5: Encara no som al vespre, eh?
0: No.
5: Sí, m'ha convidat, anem al restaurant i moltes gràcies a aquesta família que m'ha convidat.
0: Esclar, t'ho diràs.
5: I si no vaig, que no s'enfadin.
0: És
5: no,
0: perquè...
5: no s'enfadaran pas.
2: Sí. Serà un lleig, eh? Ja has d'anar-hi encara que sigui un patinet.
0: Ai, calla, calla,
5: jo,
0: amb aquesta calor.
5: Sí, és que no tinc aquesta calor... No m'adon.
0: No ajuda.
5: Ai, em sap greu perquè tinc l'amistat amb Mac i no sé què...
2: No te convidaran mai més, no te convidaran mai més.
0: I tant, que la convidaran, que se l'estimen a la Quimeta.
5: No, això és segur.
0: Clar que sí.
5: No, per això, si no hi vaig, no s'enfadaran, sap la manera que me trobo.
0: Clar.
5: És que tinc una mica de problema i això me fa por.
0: Ja.
5: No, me trobo bé, gràcies a Déu, eh? No puc queixar-me. La gent, bueno, en fi.
2: Quina sardana voldràs?
5: Bueno, una de ben maca.
2: A totes, ho són.
0: De lleixer no en tenim cap.
5: Felicitar les Maries.
0: Una per felicitar les Maries. Doncs a veure si en tenim alguna de les
2: Maries.
0: Maria Assumpció.
5: Ai, no sé.
0: Maria Assumpció, et semblaria bé?
5: Mira.
0: O no?
5: Posarem, la sentirem.
2: Sí.
0: En vols alguna altra?
5: Sí,
0: No, vull dir, si no t'agrada Maria...
5: És cantada? Aquesta no és cantada,
0: no,
5: eh?
0: No és cantada.
5: Bueno, i a més, avui una cantada.
0: Ah, una cantada, també.
5: Va, vinga.
0: De cantades tens el Saltiró de la Cardina, els anys...
5: Ai, que maca.
0: Sí? Vols aquesta?
5: Que és maca.
0: Molt. Sí, sí. Te l'apunto?
5: Va, vinga, la posarem aquesta.
0: Vinga, doncs.
5: Bueno, primer vull felicitar totes les Maries.
0: Per
5: tu, Maria Maresme, sé que estàs escoltant. Per totes les Maries.
0: Molt bé, per
5: les
0: Maries.
5: I llavors, per les Quimetes, no sé si celebra la Quima de Canet.
0: La Quima de Canet, la Quimeta de Sant Pere, la Quimeta Costa... No ho sabem, els hi preguntarem.
5: Sí, la Quimeta, si no ha canviat, celebra com jo.
0: La Quimeta Costa, sí, sí.
5: Sí, i per totes les Quimetes... I la principal, la Quimeta Puigdedor, que tingui un bon dia.
0: I tant.
2: Ja li direm.
0: Ja li direm, sí.
5: No em puc queixar amb la que m'aixafa molt. I vaig molt lenta. Bueno, fins, farem el que podem. Encara hi ha noses, eh?
0: Sí.
5: Bueno, per totes les Quimetes, en Joquims i les Maries.
0: Molt bé.
5: I vosaltres tingueu un bon programa... Una festa major que passem molt bé i, bueno, la desitjo salut per tothom.
0: Doncs gràcies, Quimeta. Igualment per tu, eh?
5: Estic nerviosa.
0: Tranquil·la. Vinga, gràcies.
5: Un bon diumenge a tothom i una bona salut.
0: Igualment.
5: Vale? Vinga.
0: Adéu.
2: Tenim una altra trucada.
0: Bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem?
6: Josefina.
0: Hola, Josefina.
6: Hola, bon dia.
0: Com anem?
6: Mira, anem fent.
0: Sí? I anar aguantant la calor, també, eh?
6: Sí.
0: Sí. Vols demanar... Has escoltat les sardanes que tenim?
6: No, però és guapa, demano una que sigui guapa i ja està.
0: Una que sigui guapa? A veure...
2: És difícil, eh?
0: Quina... Quina li podríem posar?
2: Festa Major, no?
0: La de Festa Major? Vale.
2: La de Festa Major?
0: Sí, posem Festa Major. De fet, com dèiem avui, la de Montgrat. Després, la petita de Blanes. Després, la de Tordera. És una època de Festes Majors, o sigui que sí. Està bé aquesta, no? Sí, sí. Vinga, doncs.
2: Festa major per la Fina.
0: Per la Fina. A qui la dediques, Josefina?
6: La dedico a les Maries, a la Maria Serra, a la Maria Soler, i després també li dedico a la meva germana Carme i Maria Pilar, a l'Assumpció de Sant Celoni, al meu oncle Joan de Blanes, amb la Conxita, a la meva cosina Francesca i Nyuri, i després també a la Benita de Lluís, a tu Joan Madrid i tu Dolors.
0: Gràcies.
6: I a la teva senyora també, Joan Madrid.
2: Molt bé.
6: A la Roser, que la trobo moltes vegades i ens saludem molt.
2: Molt bé.
6: Això és bueno, i a la Quimeta Puig.
0: Ah, el seu sant.
6: I bueno, i tu no l'escolti la de Tordera.
0: D'acord, doncs que tinguis bon diumenge i gràcies per trucar.
6: Vale, igualment. Adéu.
2: Altra trucada.
0: Bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: La Quima.
0: Ui, la Quima.
7: La Quima.
0: La Quima, la Quima, bon dia.
7: Sí, bon dia, macos. Mira, jo vull demanar aquesta sardana Rosa Maria Bonica.
0: Ah, Rosa Maria Bonica, molt bé.
7: Que, mira, m'ha fet pensar la Rosa Maria, la directora i presentadora d'aquest programa de Ràdio Tordera. Doncs pues mira, s'ho mereix.
0: D'acord, la Rosa Maria, bueno, Bonica.
7: Sí,
0: Sí, digues, digues.
7: I la dedico també a la Quimeta, que és el seu sant avui. Jo ja l'he passat, perquè mira, em van fer canviar. Doncs mira, ja fa anys que he canviat. Ara per la Quimeta Puig.
0: Sí.
7: I bueno, i avui, ahir va ser la festa de Sant Roc, a Arenys de Mar.
0: Ahir ho vas celebrar, però és avui Sant Roc.
7: Sí, bueno, doncs avui, sí, és que tinc tantes coses que ja no...
0: Sí, sí,
7: no,
0: sí, sí, ahir era Santa Maria, avui Sant Roc.
7: Avui és la festa de Sant Roc,
0: sí,
7: el 16 d'agost,
0: sí,
7: que en els carrers hi han tot de gent, així es fan uns vestimentes, de
0: sí,
7: gent així, amb la lepra, perquè Sant Roc els va salvar de la lepra.
0: Ah,
7: sí, i passen pels carrers ballant polca i ruixant amb hemorratxes a tothom.
0: Ui.
7: Tothom es deixa ruixar perquè per quedi ben beneït i ben
0: ai,
7: salvat de la lepra. Aquesta lepra va ser l'any 1916.
0: 1916?
7: Ai, 16 cicles.
0: Fa. Quan? 1916? No, deu fer més, no?
7: No, m'he equivocat.
0: Sí.
7: Fa 16 cicles.
0: 16 segles, uf, sí, molt antic, sí, molt antic això, eh? És una tradició,
7: sí,
0: molt antiga.
7: Sí, sí, i Arenys de Mar ho celebren sempre.
0: Sí.
7: Jo no aniré a veure-ho, però hi he anat molts anys a
0: sí,
7: veure-ho.
0: Sí, sí.
7: I m'he deixat ruixar ben molla.
0: Clar.
7: I, bueno, i després, doncs pues mira, ahir va ser, bueno, les Maries, eh?
0: Sí, les Maries.
7: Les Maries i Mariones. I mira, en especial que ahir el meu fill va fer 52 anys.
0: Ai, per molts anys, oh, per molts anys.
7: I també dedico aquesta sardana Rosa Bonica,
0: sí,
7: per al meu fill i per tothom.
0: Molt bé.
7: La dedico també per mi.
0: Per tu també.
2: Ben sí, fet.
7: Bueno, tot és així avui, tot és això, eh? Que tingueu bon dia. Adéu.
0: Bon dia. Doncs, però, Quim, amb el que parlàvem al començament, tu ho vas celebrar el dia...
7: El dia 16.
0: El dia 26.
7: El dia
0: 26 de juliol.
7: 26 de juliol.
0: Sí, sí.
7: 26 de juliol.
0: Sí, sí.
7: Sant Joaquim i Santa Anna.
0: Ja
7: està. Perquè, esclar, jo sempre ho feia pel 16 de juliol, però mira, amb els anys m'ha anat fet canviar.
0: Sí, sí.
7: I mira, així se'n recordava més la gent.
0: Clar.
7: Sant Joaquim i Santa Anna, perquè sí, Joaquim sol, doncs no en deia ningú res.
0: Clar, i així sí, eh?
7: I doncs ja em vaig posar Sant Joaquim i Santa Anna.
0: Molt bé, ben fet, ben fet.
7: Vaig canviar.
0: Molt bé, Quima, doncs.
7: Que tingueu bon dia.
0: Bon adéu, diumenge.
7: Adéu.
2: Passa una altra trucada.
0: Bon dia.
6: Bon dia, soc jo, la Fina, una altra vegada, la Josefina.
0: Hola, Josefina, digues, digues.
6: Que me n'hem descuidat de la Maria de Maria Mataró, es diu.
0: Maria?
6: Una sardana per la Maria Mataró.
2: De Cal Ocellet.
6: No, Maria Mataró és la...
2: No
6: sé, és la sagra de la meva germana Maria Pilar.
2: Ah, bueno. No ens ho havies dit mai, això.
0: No. O sigui, l'afegim a les dedicatòries i afegim la Maria Mataró?
6: Sí.
0: Sí?
2: Molt bé.
0: Molt bé. Sí. Doncs també ja l'he apuntat i també li dedicarem a ella, eh?
6: Vale,
0: gràcies, Josefina.
2: Adéu.
0: Adéu.
2: A veure, doncs ara poder... Me s'ha saltat la publicitat després de tantes trucades.
0: No vol sortir la publicitat, no, ara.
2: Per tant, podem ja fer una sardana de les que tenim demanades.
0: Sí.
2: Quina teníem primer?
0: Doncs és la que en Carles ha demanat per l'Adela, que és la sardana Renaixement.
2: D'acord, doncs nosaltres que ja la farem sonar seguidament. Per en Carles i l'Adela. Bo, que no vol sortir.

0: Bé, nosaltres continuem amb el programa, amb una altra de les trucades.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
2: L'Àngel.
0: Àngel,
1: Àngel, bon dia, Àngel. Teleposada. Àngel, què tal?
0: Ara la tele.
2: Bé, i vosaltres què?
1: Nosaltres, aquí bé.
2: Bueno.
1: Joan i jo aquí ben acompanyats l'un de l'altre i acompanyats també de tots els que truqueu, o sigui que bé.
2: Molt bé. Ara, si me dius alguna sardana que no he escoltat res...
1: Sí, que no sigui cantada, la vols, eh?
0: Para la tele. Sí.
2: No pot que sigui la tele.
0: Doncs què se sent aquesta emissora?
1: A veure...
2: Aquesta gent que després d'esmorzar tenen molta xerrera.
1: Tenen molta xerrera, passa això, eh? Però és bona senyal, que hi hagi xerrera, senyal que esteu animats. A veure, una sardana seria de tu a tu, una altra setmana sardana seria renyines d'enamorats, proa al vent...
2: Proa al vent, també.
1: Proa al vent, a veure, és d'en Jaume Boix, te va bé?
2: Sí, sí.
1: Sí? D'acord, doncs, a qui la dediques, Àngel?
2: Aquesta la dedicarem a la Quimeta Puig,
1: esclar,
2: la Julita Masó i a la Dolors de la Floristeria.
1: D'acord, a la Julita i la Dolors de la Floristeria. D'acord, doncs ja està apuntat.
2: Ja ara me dius una de cantada.
1: De cantada. N'hi ha una ja està demanada, que és el Saltiró de la Cardina, però també tenim Els anys han passat volant, Jo em voldria una noia, L'anell de prometatge, La roca del cargol i Les fulles seques.
2: Les fulles seques.
1: Les fulles seques, molt bé.
2: Sí, ja t'ho dedicarem a tothom,
1: sí.
2: A vosaltres i també una mica a mi mateix.
1: Esclar que sí, això està bé.
2: Ah, com que no me'n dedica ningú, doncs ho tinc de fer jo.
1: Te la dediques, i em sembla molt ben fet. Està molt bé. Ja esteu ara d'esmorzar, Àngel?
2: Sí, ara ja estem, sí.
1: Sí? Ja tireu cap a casa o encara freu una volta més?
2: No, ja cap a casa.
1: Ara ja comença...
2: Sí, quan ha acabat d'esmorzar tenen molta xerrera.
1: Sí, no sé, sí. Però... Surten molts temes, llavors, eh?
2: Sí, sí. Només faltaria.
1: Molt bé, doncs acabeu de passar bé i que tingueu bon dia. Gràcies per trucar. Adéu.
2: Adéu.
0: Bé, doncs, si vols, posarem una altra de la sardana.
1: Sí, doncs ara la que l'Adela dediquen a en Carles, que és un present per en Carles, d'en Joan Jordi Beumala.
0: Doncs aquí la tenim.

0: Doncs anem continuant en el matí de sardanes. Anem a punxar sardanes, Dolors, perquè no tenim cap
1: trucada. Que no sento, Joan, què dius? Que no tenim trucades ara?
0: No tenim trucades, però podem punxar més
1: sardanes. I tant, una altra. Ara la que ha demanat la Vicenta, que és Ardidesa, d'en Ricard Vilarassau, i dedica a la família, nosaltres, en Lluís, la Benita, la Rosa Pimàs, la Montse Moreno, les Maries, i bé, i a tothom. Sobretot també en Joaquim i la Paquita.
0: Molt bé, doncs posarem Ardidesa, i aquí sona. D'en Ricard Viladesau.

0: Bé, doncs nosaltres anem a passar primer una trucada abans de passar a la Benita.
1: Ah, tenim la Benita aquí esperant,
0: tenim
1: perquè
0: la Benita
1: sí, és hora, i tant.
0: La podem fer esperar una mica.
1: Ai.
0: Perquè és molt interessant el que ens ha de dir.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs que tant. Fem la trucada.
1: Doncs vinga, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
2: La Montse de Mataró.
1: Què tal,
0: la
1: Montse?
0: La Montse de Cal Ocellet.
2: Bé, bé, bé. Molta calor.
1: Sí, sí, ens van dient que refrescarà, però no hi ha maneres, eh? Ah, sí? En Joan diu que sí, que aquesta nit s'ha estat una mica més fresc.
0: Ha baixat 2 graus, jo he obert amb tot obert a casa, he dormit molt bé.
2: Bueno, aquí...
1: A Mataró no.
2: Aquí som dolents. Déu no deixa ploure perquè no ens portem bé.
1: No ens portem bé, no, no, no. I ens posa gairebé les calderes d'en Pere Botero, eh? Aquí tots,
2: sí,
1: tots cremats.
0: Sí.
1: Montse,
2: bueno, mira,
1: digues.
2: Jo no he escoltat el que, les sardanes que tenim.
1: A veure, tenim De tu a tu, Renyines d'enamorats, Rosa...
2: Aquesta.
1: Quina?
2: Aquesta, Renyines d'enamorats.
1: Renyines
0: d'enamorats. Ai, molt bé. Que t'estàs descobrint.
1: Molt bé, ja te l'apunto, Montse.
2: Aquesta va pel meu home i... Sí, pel ocellet.
1: Pel ocellet, d'acord, sí.
2: Sí, que ja veurem com acaba l'assumpte.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Ai, que ocellet, que no es porta bé.
1: Les renyines, eh?
2: No es porta bé, no. No es porta bé, ja t'ho dic jo, que no es porta gens bé.
0: Espera't que vindré jo un dia i el posaré to.
1: Ai, ai, ai.
2: A veure, a veure. El moment és que els poseu tots dos al mateix bando. Sereu dos contra una. Però això que em vas bé tomar, eh?
0: No, no crec.
2: Ja, sí, a mi em diuen que soc la sargento. Em diuen que soc les medalles. Però sense fer el servei militar no em col·locat les medalles.
0: Els sargentos s'han de portar bé. Jo els sé fer-los la pilota molt bé.
2: A mi m'han de dir els ordeners.
1: Això.
2: Doncs bueno, aquesta ja la tenim.
1: Sí.
2: Vull saludar, bueno, l'Antonio Cuenca, sí. El Pobre de Molins, els de Cal Molí, els de Cal Llagosta i, en general, a vosaltres, a Cal Terrassó. I a tots els que m'escolten, tots els de Tordera, que me'ls aprecio molt.
1: D'acord, gràcies.
2: I una cantada. No sé si teniu alguna de la Salomé.
1: Alguna de la Salomé? No. No, no.
0: Avui no gastem Salomés.
1: Avui tenim, de les que queden, els anys ja han passat volant, jo em voldria una noia, que els anys passen volant. Vale.
2: Sí, sí.
1: D'acord, te l'apunto.
2: Mira, aquesta setmana, tant la cançó que he demanat abans com la d'ara, són iguals que la setmana passada.
1: Les mateixes?
2: Sí, sí, sí.
1: Ah, també la vas demanar la setmana passada?
0: No,
2: sí,
0: crec,
2: sí, sí.
0: No crec, eh?
1: Vols dir?
2: Pensa... Sí, tant, que sí.
0: Així es va anar topocar d'aquí jo.
1: Ah, potser sí, potser sí. Doncs vinga, les repetim.
2: És igual perquè m'agraden
1: molt. Molt bé, d'acord.
2: Una abraçada per tots.
1: Una abraçada i molt bon diumenge, Montse.
2: Igualment.
0: Adéu, Montse, adéu. I ara sí que es passem a la
1: Benita. A la Benita se n'ha anat?
0: Ara va se'n anar la Benita. Benita. Què m'has fet? A veure... Doncs
1: l'hem fet esperar massa, la Benita. L'hem fet esperar massa.
0: L'ha trucat d'una altra... A veure si truca ara.
1: La recuperem?
0: A veure. Hola.
3: Hola, bon dia.
1: Ara sí, Benita, t'hem fet esperar...
3: No, és tu que m'has penjat.
0: Jo no t'he penjat si estava marcant bé el telèfon 2.
3: Sí, m'has marcat el número, sí, però com has connectat, s'ha penjat.
1: Ah,
0: però
1: vaja.
0: No el tenia encès, eh? Doncs, mira.
3: Tenies encès.
1: Bé, la sort és que ja te tornem a tenir aquí, Benita.
3: Sí.
1: Doncs...
3: Bon dia, que no ho he dit.
1: Bon dia, bon dia.
3: Bon dia a tothom.
1: Bon dia i bones sardanes, també, i bones propostes que ens portes avui. Bona calor, que no fluixa.
3: Que va, que va.
0: Les mentides.
1: En Joan diu que sí, però bé, em sembla que tothom li està portant la contrària, en Joan.
3: Ell perquè deu estar tot el dia de penjar l'aire i no fa res.
1: Podria ser, podria ser.
0: A vegades m'hi poso de cul, eh?
3: Home, t'ha tornat tot, no?
1: Molt bé, doncs, Benita, quina llista ens portes avui?
3: Doncs mira, comencem avui per Agullana, a les 6 de la tarda, a la plaça Major, amb la Servianenca. A Barcelona, a la 1, a la plaça Nova, amb la ciutat de Cornellà. A Ullastrell, 2:45, a la pista poliesportiva, amb la Vila d'Olesa. Cardedeu, a les 6 de la tarda, en el Parc dels Pinetons, amb la Xaloc.
1: Sí.
3: A Banyoles, a les 6 de la tarda, en el Paratge dels Esmais, amb la principal de Porqueres. La Bisbal d'Empordà, a les 6, en la, als Jardins de la Torre Maria, doble ballada, amb la Bisbal Jove i la Copla de l'Escola de Música Municipal d'en Conrad Saló.
1: Uh-huh.
3: A Mollet del Vallès, a les 6, a l'Embalat, amb el Juvenil de Sabadell. A Camprodon, a les 6, al carrer Germans Vila i Riera, amb la Vila de la Jonquera. A Ribes de Freser, a les 6, a la plaça del Mercat, amb la Marinada. Castelldefels, 6:45, a la plaça de l'Església, amb el Sant Jordi. Mollà, a les 7, a la plaça Major, amb el Sabadell. Sant Pol, 6:45, a la plaça de la Punta, amb la ciutat de Terrassa. Blanes, 6:45, al passeig de Marc, amb el principal de Banyoles. Pineda, 6:45, a la plaça de les Mèlies, amb la ciutat de Cornellà. Calella, 6:45, al passeig Manuel Puigverd, amb la Reu Jove. Palamós, a les 8, al passeig de Marc, amb la Maricel. Mollet del Vallès, a les 8, a la plaça Major, amb la Juvenil de Sabadell. Calonge Sant Antoni, a les 10 de la nit, a la plaça Catalunya, amb la Flama. I a Mer, a les 11 de la nit, a la plaça de la Vila, amb la principal de la Bisbal. Tenim un aplec a Sant Hilari Sacau, a les 2:45 i a 2:45 de la tarda, a la plaça del Doctor Gravalosa, el 38è aplec, amb els cobles Ciutat de Girona, la Flama i la principal de Cassà. I també tenim concerts, un és a Mer, no, un és a Mer, a 2:45 de la migdia, sí? En el monestir, amb la principal de la Bisbal.
1: Caram.
3: I ja passem a demà dilluns, a Barcelona, a les 6 de la tarda, a la plaça Joanic, el 70è aplec de Gràcia, amb les cobles Juvenívola de Sabadell i Mediterrània.
1: Uh-huh.
3: A Santa Coloma de Farners, a les 10 de la nit, a la plaça Farners, amb la Flama. Dimarts, dia 18, a Arenys de Munt, a les 8 del vespre, a la plaça de l'Església, amb la Marinada. Dimecres, dia 19, a Tossa, a les 10 de la nit, en el passeig de Sant Quinto Verdaguer, amb la ciutat de Girona. Dijous, dia 20, a Arenys de Mar, a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Església, amb la principal de Banyoles. Divendres, dia 21, a Premià de Mar, a 9:45 de la nit, a la plaça de l'Ajuntament, amb el Sant Jordi. El dissabte, el dia 22, a Premià de Dalt, a les 6 de la tarda, a la Societat Cultural Sant Jaume, el segon aplec, amb els cobles Marinada i Ciutat de Terrassa. I a Sant Celoni, a 8:45, a la plaça de l'Església de la Vall-llòria, amb el Rossinyolet. Lloret, a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, amb la ciutat de Girona. I Caldes de Malavella, també a les 10 de la nit, a la plaça del mestre Mar Ros, amb la principal de Llobregat. És el 41è Memorial Mar Ros. I tot el que tenim per avui, aquesta setmana.
1: Tot el que tenim... Déu-n'hi-do, eh?
3: Déu-n'hi-do, eh?
1: Quasi que no s'acabava mai, això, eh?
3: No haguessis vist ahir també el repertori que hi havia.
1: Ahir.
3: També
1: n'hi havia, esclar, la Mare de Déu d'Agost, i tant, n'hi devia haver.
3: Sí. I moltes festes majors a molt de puestos, com avui també hi ha moltes festes majors.
1: Sí, moltes, però això anima i això és bonic i és...
3: Exacte,
1: notes
3: exacte.
1: Molta vitalitat, moltes ganes i molta empenta, això anima molt, eh?
3: El dissabte que ve, el dia 21, és festa major que Blanes, la festa petita.
1: Sí.
3: No tinc idea de lo que fan perquè no tinc cap programa. O sigui, no
1: Sant Bonós, ens ha dit la Vicenta que una xocolatada sí que la fan. Ara de sardanes
3: sí,
1: no ens n'ha parlat.
3: Sí, però avui dia de ballar sardanes no. Així, no sé si en fan.
1: No han anunciat
3: abans
1: res.
3: Abans un concert, suposo que encara el deuen fer.
1: Sí, però no t'ha arribat cap...
3: No.
1: Cap programa.
3: No, espero el de la festa major gran, o sigui...
1: Sí.
3: No.
1: Molt bé.
3: No tinc programa.
1: Doncs,
3: alguna cosa faran, però no sé el que.
1: No saps què. Molt bé. Benita, doncs moltes gràcies, eh? De tota aquesta llista i tot aquest repertori, ja dic, mira, dona energia. Que ens partís.
3: Sí, que veus que el nostre moment s'acaba.
1: I tant.
0: Ànims i bé. Que no pari, perquè nosaltres...
3: Sí, jo que tinc ànims d'anar a ballar, més mal que aquesta vegada totes comencen a la tarda, perquè jo a vegades és a migdia que...
1: Impossible al migdia. I tant, i tant.
0: Han millorat molt amb els horaris.
3: Sí, aquest sí. Sí.
0: Vinga, doncs, Benita.
3: Bueno, posem un parell de sardanes.
1: Sí, quina ens demanes?
3: Que n'hi havia una tercera d'en Lázaro.
1: D'en Lázaro hi ha el Doll de Coratge, que ja està demanada.
3: Sí.
1: Hi ha un mossèn agosarat. I
3: que
1: també tenim...
3: Jo vull dir que n'hi havia una tercera.
1: Sí, Sant Bartomeu de Navarcles. Mm. És
3: doncs
1: la
3: vinga,
1: tercera.
3: Aquesta per en Lluís.
1: Sí.
3: Aquesta per en Lluís. I per mi l'última que heu dit, que em sembla que diu Palau Saperdera.
1: L'última? Saperdera, sí.
0: Saperdera.
3: Que sí?
1: Sí.
3: Doncs aquesta per mi. I dedicada, com sempre, a tothom, principalment en el Marc Massaguer amb la seva família, sí. El seu mare que ahir va ser el seu sant.
1: Ah, sí.
3: Allò més per totes les Maries, que escoltin, per tots sí. els que celebren avui Sant Joaquim sí. i Sant Roc, si sí. n'hi ha algun. Sí, sí, allò més sí. per la gent de Tordera, pels de Blanes, per tots els que coneixem de Blanes, bueno, que truquen i els que no truquen també, que escolten. Sí, allò més sí. per la Concepció de Sant Celoni, sí. per les croquetues de Vidreres, per la sí. meva família sí. i per vosaltres. Me sembla que no m'ho descuido de ningú, se m'ho descuido tu.
1: I que nosaltres. Doncs, molt moltes gràcies.
3: Ai, la Fina de Palafolls, és veritat, la Fina de Palafolls.
1: Ah, la Fina.
3: La Josefina de Tordera, sí.
1: Sí, sí. sí. Per ells bueno, també.
3: Ja he dit tot de Tordera, així no me sí. deixo ningú.
1: Molt bé.
3: I la Consola, que sempre pobreta me la deixo, la Consola, sempre me la deixo.
1: Molt bé. Està apuntada.
3: I per vosaltres també, eh?
1: Gràcies. Moltes gràcies, gràcies per tot, Benita, i que tingueu bon Sant Bonós.
3: Fins la propera.
1: Fins la propera. Adéu.
3: Que vagi molt bé. Igualment. Adéu, bon dia i bona setmana.
1: Adéu. Per tu també, adéu.
3: Ai, que comenci bé la festa major vostra.
1: Sí, sí, això, la propera setmana ja serem plena festa major, gairebé, el 23, no?
0: Han començat aquesta setmana amb el sopar de colles.
1: Sí, han començat. Ja han començat coses, sí.
3: Fins que no s'acabi, en teniu per dies, doncs.
1: Anirem fent, anirem fent. Vinga. Adéu, Benita.
0: Tenim una altra trucada.
1: Bon dia.
4: Bon dia, sóc la Teresa Buixeda.
1: Bon dia, Teresa, què tal?
4: Bé, molta calor.
1: Ai, sí. Sí, sí, sí.
4: Molta calor.
1: Això ja portem tres mesos així, eh? Vull dir, no hi ha manera que marxi.
4: I el que queda.
1: I el que queda. Sí, sí.
4: No he sentit la sardana, digueu-me'n alguna, un adult, ja està.
1: A veure... A veure, quina és li diem a la Teresa? Ara ja en tenim bastantes.
0: De tu a tu, de nosaltres a ella.
1: No? De tu a tu, sí, si t'agrada sí. aquesta. O si no, sí. una que es diu Rosa, que també el 23 també. Serà, bueno, però hi serà diumenge que ve, eh? El Sant de les Roses. Bueno. Sant Genís de Torroella. Tordera Bonica,
4: ja està
1: també
4: bé, aquesta,
1: tenim.
4: Ja està bé.
1: Quina
4: ja
1: vols?
4: Ja està bé aquesta, ja està bé, ja està bé aquesta.
1: Quina, quina?
4: Aquesta que ha acabat de dir ara.
0: Tordera Bonica?
4: Sí.
1: Tordera Bonica?
4: Sí.
1: Sí? Vinga, doncs vinga.
0: Teresa, va.
1: Tordera Bonica.
4: Bueno, la dedico. Te la dedico tu avui.
1: Ah. Ai, Joan, que bé.
0: A mi? Ai, quina emoció.
4: I a la teva companya també.
1: Ah, tots dos, molt bé.
0: Tots dos, perquè hombre, clar, aquí som pinya.
4: Si no, després diríem coixos.
1: Sí, ah, sí, sí no.
4: Bueno, la
1: gràcies.
4: Dedico a la meva amiga Maria, que hi va al seu Susant, en Miquel, en Didac, la Roser, qui més? Ja no me'n recordo ningú més. La Vicenta, la seva germana petita, i el meu home, els meus fills, les meves joves i els meus nets.
1: Molt
4: ja es
1: bé.
4: Va, no me'n recordo ningú més avui.
1: Una bona colla, eh? I tota
4: sí,
1: la família.
4: Sí, encara són tots, eh? Encara em falten més de nebots. No, però bueno, ja està. Vale? Molt
1: doncs moltes gràcies. Bon diumenge.
0: Igualment.
1: Adéu.
4: Adéu.
0: Doncs ara sí que posarem...
1: La següent sardana.
0: No, posaré publicitat, perquè després haurem d'entrar
1: sí.
0: quasi bé en
1: els informatius. D'acord.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
8: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir del sopar popular de Festa Major. Tiquets disponibles del 10 al 21 d'agost a l'Oficina de Serveis Personals de l'Ajuntament. I després, concert i ball final de festa amb Xavier Músic. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
9: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima.
10: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
11: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies d'aquest cap de setmana. L'Agència de Salut Pública de Catalunya declara apta per al consum de boca l'aigua de Tordera. La urbanització de Masmora és l'única excepció, amb la restricció encara vigent, a l'espera d'una tercera i última mostra, amb un resultat dins dels paràmetres establerts. Fins que no s'aixequi aquesta mesura a Masmora, es mantindrà el subministrament d'aigua potable de suport mitjançant camions cisterna, com també el servei de lliurament a domicili dirigit a persones amb mobilitat reduïda i també a persones grans dependents. La decisió s'ha pres després de valorar els resultats de les tres darreres analítiques setmanals realitzades als pous de Tordera, les quals han constatat de manera continuada que els valors dels PFAS estan per sota del límit màxim establert per la normativa. Amb aquestes dades a la mà, l'Agència de Salut Pública ha donat el vistiplau a l'ús de l'aigua de l'aixeta per beure i cuinar. El Fotoclub Tordera ha convocat una nova edició dels seus certàmens de fotografia de festa major, que enguany arriben a la 15a edició en la categoria d'adults i a la 5a edició en la modalitat jove. Pel que fa al concurs d'adults obert a partir dels 16 anys, la competició es divideix en dues temàtiques clau relacionades en els actes festius del municipi. Per començar, la primera temàtica és de festa major i inclou fotografies capturades en qualsevol de les activitats programades durant les festes, exceptuant els espectacles on el foc sigui el protagonisme. I això ve perquè la segona categoria és la del foc, categoria reservada exclusivament a les imatges del correfoc i dels focs artificials. Aquesta distinció permet donar el mateix protagonisme a la diversitat d'actes de festa major i a la magnitud dels espectacles d'artifici i pirotècnica. Per als més joves, l'entitat manté el concurs de fotografia jove... Per als més joves, l'entitat manté el concurs de fotografia digital Festa Major Jove, adreçat a infants i joves d'entre 7 i 15 anys. La participació és gratuïta i no hi haurà categories. La Baixera ho té tot enllestit per oferir una de les nits més terrorífiques de l'estiu a Tordera. Aquest diumenge 16 d'agost a les 10 de la nit, la plaça de l'Ajuntament es convertirà en una sala de cinema a l'aire lliure amb la projecció de la pel·lícula de por Rec 3, l'esdeveniment que disposarà de servei de bar amb begudes i crispetes per als assistents. Abans que comenci la projecció principal, la nit arrencarà amb l'entrega de premis de la segona edició del Correcurs de Terror, la competició de curtmetratges organitzada per a la mateixa entitat. Pel que fa al concurs, la Peixera recorda a tots els participants que el termini per inscriure's finalitza el pròxim dijous 13 d'agost a les 2 del migdia. Els equips participants hauran de demostrar la seva creativitat realitzant un curtmetratge de terror amb una durada d'entre 3 i 10 minuts. Tot i que la temàtica és lliure, els concursants hauran de complir obligatòriament amb una premissa secreta que se'ls revelarà només 48 hores abans. Pas definitiu per la millora de la gestió de la brossa i neteja Tordera. L'Ajuntament ha començat oficialment el procés de licitació del nou contracte del Servei de Recollida i Transports de Residus Municipals. El contracte comptarà amb un pressupost de base de licitació de 18,69 milions d'euros, amb IVA inclòs, i tindrà una durada de 8 sense possibilitat de pròrroga. L'expedient de contractació, aprovat recentment per la Junta del Govern Local, busca oferir un servei de recollida de residus més eficient, modern i que contribueixi a millorar l'estat de neteja i la imatge de la via pública. Des del Consistori es remarca que es tracta d'un servei essencial per al dia a dia de la ciutadania, motiu pel qual s'ha dissenyat amb una visió a llarg termini, comentem, aquests 8 anys, per cobrir tant la demanda actual com els reptes de futur. La programació programació esportiva d'aquest cap de setmana arrencarà ben d'hora a les 9 del matí al Parc de la Sardana, on el club Petanca Tordera donarà el tret de sortida a la jornada amb el seu torneig de petanca, un clàssic esdeveniment que també comptarà amb els participants, que si es volen inscriure poden contactar amb el telèfon 639-643-163. Repetim, 639-643-163. El plat fort de la jornada arribarà a la tarda a les 6, el camí ral es transformarà en el centre de l'esport tordrenc per escollir l'esperada cursa popular de bicicletes, organitzada a càrrec del Club Ciclisme Tordera. Les inscripcions, que seran gratuïtes i es faran a 4:45 de la tarda al mateix lloc. I pel que fa al temps, dissabte tindrem un dia estable, això sí, en presència de núvols, però en teoria cap ruixat. Això sí, el diumenge haurien d'arribar aquestes pluges i també algun risc de tempestes. Veurem com avança el cap de setmana.
12: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: I anirem a la segona hora del Matí de Sardanes.
1: Sí, sí, anem a la segona hora.
0: Amb una trucada.
1: Ah, continuem amb trucades. Vinga, som-hi. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
2: En Joan Chapellí.
1: Bon dia, Joan, què tal?
2: Bon dia.
1: I has anat a mercat?
2: Ara he arribat.
1: Sí?
0: Arribat.
1: Hi ha poques parades avui, eh?
2: Déu-n'hi-do.
1: N'hi ha? Trobes que sí?
0: Ha anat vinguent, però venen
2: tard. I diumenge també n'hi ha.
1: Diumenge sí, però en un altre lloc, no? Les verdures i això?
2: Al costat de la tapa ibèrica.
1: Al costat de la tapa ibèrica?
0: Ah, sí. És el camí que va cap a la piscina, no?
1: Ah, però les verdures sempre són allà, no?
2: Sí, però allà es veu que hi posen una altra cosa.
1: Ah, bueno, serà canviat.
2: I ja m'ho ha dit aquell de la fruita, diu, no, al costat de la tapa ibèrica.
1: Ah, bueno, a veure com anirà, doncs, això. Sí, sí. Molt bé. Doncs, Joan, quina sardana demanes?
2: Es pot dir perquè no he sentit ni una.

0: imatge, jo em voldria una noia.
1: Aquesta mateixa, voldria una noia.
0: Voldria una noia, molt bé. Molt bé, d'acord. A qui ho dedica, Joan?
1: Bueno, el Tocars Barrera, sí? La Quimeta Puig, Antonio Cuenca i tota la meva família i vosaltres, que tingueu un bon diumenge. Molt a vosaltres bé. Dos.
2: No,
1: i que passeu bona festa major.
0: Ah, igualment, que ja comencen a haver-hi coses, igualment per
1: sí.
0: Tu. Doncs d'acord.
2: D'acord, Joan.
0: Gràcies, adeu. Gràcies per trucar. Adéu.
2: I ara sí que podem punxar una sardana.
0: Sí, una que ens ha demanat en Marc Massaguer, que et dedica a la Benigna, en Lluís, el papa, la mama, l'Aitana, bon matí, a nosaltres. Aquesta sardana és Barça campió, d'en Francesc Marrós.
2: No, ja, Barça campió. Això ja és un altre parlar,
0: Sí, eh?
2: Aquí està.

0: Bé, i seguim amb trucades.
1: Bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, amb qui parlem?
0: Àngels.
2: La
1: Maria Àngels. Maria Àngels Droc, no?
0: Sí.
1: D'acord.
2: Exactament.
0: Exacte, correcte, perfecte.
1: Eh que sí?
2: Ah. Perfecte.
1: Doncs, Maria Àngels, digues, digues, quina sardana vols escoltar?
2: A veure, quines teniu, que no les he pogut escoltar avui.
1: A veure, de les que ens queden, que bé, si no, sí, aviat haurem de començar a afegir,
0: haurem
1: però...
0: de començar a afegir.
1: Sí, sí, però si en queda encara de tu a tu...
2: De tu a tu, va, de tu a
1: tu.
0: De tu a jo.
1: Doncs vinga. A partir d'ara sí que anirem afegint, perquè em sembla que si no, no tindrem temps de posar-les totes.
0: Ja sí, perquè tenim ja 19 de demanades.
1: De tu a tu, que és de Florenci Mauner. A veure, no sé si és gaire maca, espero que sí. A qui ho dediques?
2: Dedico a les amigues, en Mar Massaguer principalment, a la Benita, en Lluís i a tots vosaltres.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies,
1: doncs.
2: I us seguiu cuidant de la calor, que ja s'acaba.
0: Que sí,
1: que ja s'acaba.
0: Menys mal que ve amb mi,
1: Vols... No sé si creure-m'ho, que això, que ja s'acaba,
2: Aquesta setmana plourà.
1: Sí?
0: Ara
2: que s'acaben les ganes que en tinc, que plourà.
1: Sí? Bueno, bueno, ja en parlarem d'això. Esperem que sigui així.
0: Diumenge en parlarem.
1: Tot i que sí que és prou... normal, o si no, hi ha prou costum de que plogui per la Festa Major de Tordera, o sigui, possiblement sí,
0: Sí, esperem-ho.
1: Sí, sí, Festa Major i pluja, això va molt lligat, a veure si serà veritat.
0: Molt bé, Maria Àngels.
1: Gràcies per trucar i bon diumenge.
2: Bon diumenge.
0: Adéu.
1: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
0: La Montse, que s'ha aixecat de matí.
1: Ah, la Montse.
0: De Blanes. S'ha aixecat d'hora avui,
3: Que sí.
0: Es coneix que estan de vacances les mestres.
3: Clar, amb aquesta calor, com no despertar-se?
1: Esclar, uf, sí, sí, sí. Ai, costa d'aguantar això,
0: Una decantada.
3: I tant, ja queda menys.
0: Vol una decantada.
3: Això mateix.
1: Una decantada. Doncs mira, si vols afegir a les que estan demanades, són el Saltiró de la Cardina, Els anys han passat volant, Jo em voldria una noia, Les fulles seques...
0: I ja està. I La Santa Espina, al final.
3: Doncs mira, Els anys passen volant.
1: Els anys passen
0: com
1: volant.
0: Com ho saps, com ho saps?
3: I tant, m'afegeixo aquesta. Per segona setmana. Que passen volant per tothom.
1: Passen volant per tothom, sí.
3: I malament si no passen volant.
1: Bé, depèn de quins moments, no?
3: Sí, i tant que sí.
1: Sí, sí.
3: Doncs mira, se la dedico a la meva mare, a tota la meva família, a tots els meus amics, a vosaltres, i a tothom que escolta la ràdio, en especial a una tieta que ahir se'ns va morir, la germana, una de les germanes de la meva mare.
1: Ui, vaja, en el seu record, doncs,
3: Sí, i a més es deia Maria... Sí, mira, va
1: Maria. I va morir el dia del seu sant.
3: El dia del seu sant. Doncs mira, se la dedico a ella, que també li agradaven molt les sardanes.
1: Sí?
3: Sí.
1: Molt bé, doncs ho apuntem i quan soni també serà per ella,
3: Doncs vinga, que tingueu un bon diumenge i una bona setmana.
1: Gràcies. Igualment per tu. Igualment. Bon diumenge, Montse.
3: Adéu.
0: Tenim una altra trucada.
1: Bon dia.
4: Bon dia.
1: En qui parlem?
4: Gabriel Paez.
1: Hola, Gabriel, què tal?
4: Bé, bé, molt bé.
1: Sí? Escoltant bé, sardanes,
4: Sí, sí. Escoltant sardanes com cada diumenge.
1: Com cada diumenge al matí.
4: Sí, sí.
1: Molt bé,
4: avui,
1: doncs...
4: Avui et truco més aviat.
1: Una mica més aviat.
0: Una altra
1: has d'anar a algun lloc?
4: No. El que passa que el diumenge passat em va agafar el toro.
1: Ah!
0: I no has volgut, aquesta setmana que agafés el toro.
4: Exacte, que no m'agafés.
1: Que no.
0: Molt bé.
1: Gabriel, doncs... com dèiem, tenim...
4: Jo em voldria afegir amb el Saltiró de la Cardina.
1: El Saltiró de la Cardina, perfecte. Molt bé, te l'apunto, el Saltiró de la Cardina. Sí. A qui la dediques, Gabriel?
4: A la meva família.
1: Sí?
4: A l'Antonio Cuenca i a la seva dona, a la Carme.
1: Antonio, Carme, sí.
4: A tu, Dolors, i a...
1: Joan?
4: I a Joan Madrid.
1: Sí.
4: I per tothom que escolta la Ràdio Tordera i els que no l'escolta, també.
1: Molt bé, a tothom.
0: Sí, no l'escolten, que l'escoltin.
1: A els que no ho escolten s'ho perden, sí, però bueno, s'hi dediques igualment,
4: Sí, també.
1: També. Doncs,
4: I després m'afegeixo també a l'última.
1: A la Santa Espina,
4: A la Santa Espina, sí,
1: al final. D'acord, molt bé.
4: Molt bé.
1: Doncs gràcies per la trucada, Gabriel, i bon diumenge.
4: Adéu. Adéu. Adéu. I bona festa major.
1: Igualment, esperem, gràcies.
0: Esperem que sí, gràcies. Una altra trucada. Adéu.
1: Bon dia.
5: Sí, hola, bon dia. Soc la Consol Chauvet.
1: Hola, Consol, bon dia.
5: Hola, bon dia. Mira, m'afegeixo als anys han passat volant.
1: Els anys han passat volant.
5: Sí, i sí. La veritat és que volen, eh?
1: No te'n dones compte?
5: Bueno, us la dedico a tu, Dolors, i a gràcies. Tu, en Joan Madrid.
0: Gràcies.
5: I després la dedico també als nostres sis nets, en Pau, en Marc, la Chloe, la Júlia, l'Elna i l'Alguer. A totes les Maries, molt especialment a la Maria de Mar Julià, molt de carinyo, en Joan Chapanyí, a tots els del Rus, en Lluís Pi i la Benita, i a tothom que escolta Ràdio Tordera. Ai, i també m'afegeixo a la Santa Espina, que ja me la dedico a mi mateixa.
1: Per tu, vale? Esclar que sí. Molt bé, Consol.
5: Molt bé.
1: Doncs gràcies per trucar.
5: Programa,
1: bon diumenge.
5: Adéu.
0: I ara sí que ha arribat el moment de... escoltant una altra trucada.
1: Una altra sardana.
0: No, una altra trucada.
1: N'hem sentit poques fins ara. Hem estat moltes trucades i poques sardanes. Ara anem a la sardana...
0: No, no.
1: Què?
0: Trucada.
1: Doncs som-hi. Hola.
6: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Amb qui parlem?
6: Amb la Paquita.
1: Amb la Paquita. Bon dia, Paquita. Què tal? Com estàs?
6: Bé, per ara.
1: Sí? Que duri, doncs.
6: Sí, que duri, eh?
1: I tant.
6: Amb aquestes colors.
1: Oh, calla. Bé que ho saps, eh?
6: Sí. Mira, jo vull una sardana ben guapa.
1: Sí, ben guapa. Mira, t'hauràs d'afegir amb alguna de les que ja tenim. A veure, la següent que sonarà serà Doll de Coratge, després sonarà el mossèn Agosarat, després Maria Assumpció. Alguna d'aquestes t'agrada?
6: Aquesta és el mossèn
1: Agosarat,
6: o no sé com se diu.
1: El mossèn Agosarat, que és d'en Joan Lázaro?
6: Sí.
0: Sí, és bona.
1: Doncs vinga, t'apuntem aquesta. El mossèn Agosarat, a qui la dediques, Paquita?
6: Primerament a vosaltres dos.
0: Gràcies.
6: Després també a la meva família.
1: Sí?
6: A les Quimetes, la Quimeta Puig.
1: A les Quimetes, sí, sobretot.
6: I la Quimeta Bou.
1: Sí.
6: I, bueno, i altres Quimetes.
1: Sí.
6: Va per totes elles, que sé bastantes que celebren aquest dia.
1: Mm.
6: I després tothom que escolti aquest programa.
1: Sí.
6: I que tots puguem tenir una bona festa major.
1: Ai, sí.
6: I guardem-nos a tots de la calor, perquè sí. Déu-n'hi-do la que està fent sempre.
1: I et sembla que seguirà fent, a tu, que ets experta en aquest tema?
6: Diuen... Mira, jo més veig que els de la tele...
1: Sí.
6: Diuen, aquesta setmana, cap al final de setmana, farà això.
1: Sí.
6: Però l'última hora aquí no arriba, eh?
1: No, o sigui, posen aquella ratlla que diu que primer sembla que baixarà, però després torna a pujar.
6: Aquí
1: no arriba. Sí, no arriba,
6: aquí no. I més per fer mal, val més que no vingui.
1: Ah, també és veritat, eh? Perquè aquelles pedres que a vegades ensenyen que han caigut...
0: Ahir van fer molt de mal amb els de pobles, eh? Les tomaqueres i tot es va...
1: Oh, i els cotxes abunyegats i de tot.
0: També.
1: Sí, sí, sí.
6: Per això et dic, valdria més que no.
1: Això més val que no, tens tota la raó.
6: També convé una mica d'aigua, una mica força.
1: Aigua sí, però amb mesura, eh?
6: Amb mesura.
1: Vinga, esperem que sigui així, doncs. Molt bé.
6: Bon dia per tots.
1: Bon diumenge, gràcies per trucar. Adéu.
0: Tenim una altra trucada.
1: Una altra trucada. A veure, deixem canviar de full.
0: Ah, canviar de full.
1: Sí, una altra. Vinga. Bon dia.
7: Bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
7: Amb l'Antoni Cuenca.
1: Hola, Antoni, què tal?
7: Mira, aquí passant calor, com tothom.
1: Sí.
0: Ningú parla de fresca, eh?
1: Tu no ets diferent, eh?
0: No.
1: Tu com tothom.
0: Jo dic que aquesta nit he dormit molt fresc.
1: És l'únic que ho dius. L'únic que ho diu és en Joan.
7: El que passa que els jubilats ens podem anar amagant a l'ombra.
1: Deu ser això.
7: La pobra gent que treballa, Déu-n'hi-do.
1: Ai, sí, bueno, i que treballa fora. Jo a vegades veig algú fent feines a fora, mare de Déu, eh? Perquè dintre amb aire condicionat és una cosa, però haver de treballar fora amb aquestes temperatures...
0: Fort.
7: Ja hi hem treballat molts anys, vull dir que ja sabem...
1: Saps de què va, eh? Saps de què va, no cal que ho expliquem. Sí. Molt bé, Antoni, ens hem d'afegir a sardanes,
7: sí,
1: que és.
7: El saltiró de la Cardina, que m'ha dedicat en Paes, també la vull aquesta, m'agrada.
1: Ah, molt bé, el saltiró de la Cardina, d'acord.
7: Bueno, i de bons dies, la dediquem a en Joan Chapanyí, que avui anava tard, eh? No sé què ha passat.
1: Ha anat al primer al mercat.
0: Dormit.
1: Ha anat al mercat primer, ha dit. Ah, sí.
0: I, bueno, sí, és per la fresca, poder.
1: Sí, sí.
0: Encara que dieu que no...
7: En Joan Martori, en Paes, l'Enric i la Núria de Blanes... A la Montse de Mataró, que també l'he sentit.
1: Mm.
7: En Salvador Molins. en Ventura, els de Can Toies i els de Can Sureda, la Pilar.
1: Molins.
7: Llavors, a vosaltres, a tot Tordera, nosaltres pels de Ràdio Tordera, i anar passant una setmana més i anar aguantant. Ara suposo que ja, si plou, refrescarà una mica.
1: Venint la Festa Major, segurament. A veure.
7: Ja sabem que per la Festa Major sempre ens fa la guitza, però bueno.
1: Sí. A veure com anirà.
7: Que passeu una bona Festa Major, tots plegats.
1: Igualment.
7: Amb salut i amb família.
1: Igualment per tu i tota la família, eh?
7: Macos,
1: gràcies adéu. Per trucar, adéu.
0: I ara sí, que ha arribat el moment que posem una sardana.
1: Posem una sardana, espera que es vagi per tots els papers. Sí, la sardana que escoltarem ara l'ha demanat en Joan Martori, que ens dedica a la seva senyora, en Planes, senyora Molins i Pesta Senyora, Quimeta Puig, a l'Antoni Cuenca, a tothom, i a nosaltres. I aquesta sardana és Doll de Coratge, d'en Joan Lázaro.
0: Correcte.

0: Bé, continuarem en sardanes.
1: Sí.
0: Quina hem de fer ara, Maria Dolors?
1: Ara, la del mossèn Agosarat.
0: Que... El mossèn Agosarat.
1: El mossèn Agosarat, que és en Joan Lázaro i que ens l'ha demanat la Fina de Palafolls i també, a veure, un moment...
0: Tenim
1: un altre que també s'ha afegit en el mossèn Agosarat.
0: Paquita Albertí.
1: Sí, la Paquita. Molt bé, doncs escoltem-la.
0: Endavant.

0: Doncs acabem d'escoltar el mossèn Agosarat.
1: Sí, sí, sí. Prou bé, no?
0: Molt bé, força
1: molt bé. Molt bé, doncs continuem.
0: Amb què farem ara?
1: Ah, escolta, una altra sardana. Ara una cançó... Sí, esclar, és el que toca avui. Sí. El que, la que ens ha demanat la Quimeta Puig, que és Maria Assumpció d'en Pau Sicart, i que sobretot la dedica a les Maries, però també a les Quimetes i els Joquims, i és clar, ella mateixa, que és la Quimeta. I també es dedica a nosaltres.
0: Maria Assumpció, dius? No me la trobo. Quin número? Ah, sí, la tinc.
1: La 8.
0: Vale, vale, vale. Doncs vinga, aquí està a punt.
1: Maries i Quimetes i Joquims.

0: I tenim més trucades.
1: Sí, Dolors. Molt bé, això està molt bé. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb qui parlem?
2: Amb la Rosa des de Vidreres.
1: Hola, Rosa, des de què tal?
0: La gent guapa. Molta
2: calor.
1: Sí, molta calor.
0: També, a Vidreres fa calor, si esteu allà a la fresca, que sempre us plou.
2: Sí, segur.
1: Em penso que tots els de Matí de Sardanes haurien d'anar a Sant Jaume de Llierca, eh?
0: Sí, eh?
1: Perquè és l'única persona...
0: que ens ha dit que està fresca.
1: La Bela que ens ha dit...
0: que allà està més fresca.
1: Que estava fresca, però bastant fresca, eh? O sigui que és l'única...
2: Avui el matí també s'estava fresca, eh?
0: Que sí?
1: Una mica.
2: Una mica, però ara ja està, ja ha passat.
1: Ja ha passat, ha durat pau.
0: No el sabeu aprofitar.
1: Clar, el ratet que s'està bé s'ha d'aprofitar.
2: I tant.
1: Rosa, doncs, quina sardana vols, eh? Dic, ara sí que és qüestió d'anar-se afegint a les que ja estan demanades.
2: Bueno, que no sigui cantada, això sí.
1: Que no sigui cantada. La propera que tindrem serà Festa Major, la següent serà Va per tu, Maria Rosa, l'altra serà Proa al vent.
2: Proa Festa Major, ja està, ja va
1: Festa
2: bé.
1: Festa Major? Vale. Sí. Doncs la següent que escoltarem serà aquesta, Festa Major. Sí, que t'hi afegeixes, eh?
2: Va, sí, després també voldria la Santa Espina.
1: La Santa Espina al final, sí.
2: Sí. Bé,
1: d'acord. A veure? Sí, sí, a qui ho dediques, Rosa?
2: Aquesta, a la Irene, com sempre, en Boada.
1: Sí.
2: A vosaltres.
1: Gràcies.
2: Això no pot fallar mai.
1: Ah, gràcies.
0: No, pobre vostè, que falli.
2: Vostè. Va, sí, home, el dematí que ens feu passar, com estem així tan solets.
1: Sí.
2: És divisió.
1: Va bé, eh?
2: Sí,
1: ens acompanyem.
0: Ens fem companyia tots junts.
1: Sí, a les cicatues també.
2: És veritat, eh? Perquè jo quan me truca el meu fill, me diu, mami, has posat Ràdio Tordera? Sí.
1: No me'n descuido, li deus dir, eh?
2: No, perquè, esclar, és que estic molt bé. Estic feliç.
1: Ens n'alegrem, doncs, ens n'alegrem molt.
2: Vinga.
1: Molt bé.
0: Vinga, Rosa.
1: Doncs que tinguis bon diumenge.
2: Igualment.
1: I guarda't de la calor.
2: El diumenge que ve, si Déu vol.
1: Si Déu vol.
0: Aquí t'estarem.
1: Adéu, Rosa.
0: Bé, doncs ara sí que faig publicitat.
1: Doncs vinga, publicitat.
0: Som-hi. Aprofitem-la, no?
3: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
5: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
4: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
5: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
4: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
6: Càpsules informatives. Diumenge 16 a les 9 del matí al Parc de la Sardana hi haurà el torneig de petanca. Seguidament, de 11 a 12, hi haurà la cercavila de la colla infantil de Diables de Tordera i ja a la tarda a les 6 al Camp Irral hi haurà la cursa popular de bicicletes amb les inscripcions gratuïtes a partir de 4:45 de la tarda. Per finalitzar el dia a les 10 de la nit a la plaça de l'Ajuntament hi haurà la projecció dels curtmetratges i seguidament la tercera nit del terror a la fresca amb la pel·lícula Rec 3 a càrrec de la Peixera.
7: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
8: 107.1 FM. Ràdio Herrera. L'emissora que t'escolta.
0: I ara sí que nosaltres anirem per fer una mica de propaganda també del nostre restaurant, bar.
1: Bar, Cal Terrassà. Cal Terrassà, que és el nostre patrocinador i que fa feliç cada programa a algun afortunat, no? Que dels pot que, fer el vermut.
0: Del que ens truca en aquest programa al Matí de Sardanes. Per tant, si ens truqueu, pues, teniu l'oportunitat de tenir un bar per dues persones a fer un vermut en aquí, aquesta terrassa tan fantàstica de la plaça de l'Església.
1: Doncs sí, sí.
0: I ja ho sabeu, doncs, també serveix esmorzars des de les 8 del matí fins a les 2, a quarts de 3 del migdia podeu venir a fer el vermut. I aquesta és l'oferta que té el bar Terrassà per avui i per els dies de cada dia.
1: I que nosaltres, quan falti poquet per acabar el programa, farem el sorteig entre totes les trucades que hem tingut i a veure qui li tocarà el vermut.
0: Exacte, qui serà l'afortunat aquest diumenge. I nosaltres continuarem en sardanes.
1: Sí.
0: Què posarem ara?
1: Sí, sí, ara posarem el saltiró de la Cardina, que ens l'ha demanat la Quimeta Puig, també ens l'ha demanat en Gabriel Páez, i ara al final l'ha demanat l'Antoni Cuenca, o sigui que...
0: La puc tirar endavant. No?
1: L'han demanat ells, s'han dedicat tot un colló de gent. Com?
0: I la canta el saltiró de la Cardina.
1: Peix fregit.
0: Molt bé, doncs aquí el posem.

0: Sí.
1: Doncs sí, sí, estic doncs sí. L'amor.
0: Sí, sí.
1: Mira, va.
0: Molt bé.
1: Quina posa ara, Dolors?
0: Seguim, doncs, i ara escoltarem la sardana Festa Major.
1: Festa Major.
0: Que ens ha demanat la Josefina Follà, que ho dedicava a les Maries, sobretot a Maria Serra, la Maria Soler, i ens ha trucat després recordant la Maria de Mataró, també li dedica, i també, bueno, les germanes, la Concepció, tota la colla que sempre ella dedica les sardanes. I també s'hi ha afegit, un moment...
1: La Rosa de Vidreres.
0: La Rosa de Vidreres, just, sí, sí. Per dir que a la Irene, les Boades, les Cacatues i a nosaltres. Doncs vinga, escoltem-la.
1: Escoltem seguidament, doncs.

0: Què farem?
1: Doncs continuarem, no?
0: Molt bé. Hem de posar una altra que porta per títol.
1: Sí, porta per títol. Va per tu, Maria Rosa.
0: Va per tu, Maria Rosa.
1: Ens l'ha demanat la Quima de Cadet i la dedica sobretot a la Rosa Maria, però, esclar, també a la Quimeta, al seu fill, a ella mateixa i a tothom.
0: Doncs a tothom.
1: El seu fill va ser el seu aniversari ahir, per això li dic especialment.
0: Ah, doncs mira, direm,
1: felicitats.
0: Podem dir que aquesta sardana la va escriure en Joaquim Soms i Gené. D'acord?
1: No, va per tu, Maria Rosa, que és d'en Lluís Duran, la 18.
0: Ah, em pensava que era aquesta. Oh, pues mira que vaig estar, estat a punt de canviar-la, eh?
1: Em penso que ha dit aquesta, la Quima.
0: Va per tu, Maria Rosa.
1: Sí,
0: jo t'he apuntat. Doncs vinga, posarem aquesta. L'altra ja la posarem després. I ara...
1: No, no vols sortir? Ah. Ara.

0: Molt bé, doncs continuem.
1: Maca, eh, balladora.
0: Sí, sí, sí, molt maca aquesta que hem escoltat ara, que era el Va per tu, Maria Rosa, d'en Lluís Duran. Mm. Ara escoltarem la que ha demanat l'Àngel Miret, que és la sardana Pro al vent, d'en Jaume Boix, i que dedica a la Quimeta Puig, a la Julita i a la Dolors de la Floristeria. Escoltem-la.
1: D'acord.

0: Bé, doncs continuem en el matí de sardanes i anirem punxant això que ens heu demanat cadascú la seva sardana predilecta per avui.
1: Sí, i per dedicar, sobretot, també, a qui vulguin, a amics, a familiars, a persones que és el seu sant, el seu aniversari. A nosaltres també ens toca moltes vegades, sí, que estem molt agraïts,
0: i tant que estem
1: perquè també ens en dedica moltes.
0: Fa il·lusió,
1: I ara la que escoltarem serà una sardana cantada, Les fulles seques, que ens l'ha demanat...
0: L'Àngel també.
1: L'Àngel Miret també, sí. I dedica a tothom, a nosaltres, i també a ell mateix. Les fulles seques que ha demanat l'Àngel Miret.
0: Molt bé.

0: Ahir els hi ha agradat molt, han quedat molt contents i també els dediquen amb ells les sardanes. O sigui que ara en aquest cas és la Montse que ho dedica també en els de Cal Terrassà.
1: Però ara no podrem fer-la perquè hi ha una trucada.
0: Ah, hi ha una trucada. Doncs vinga, Montse, t'has d'esperar una miqueta, sí, que ara tenem la trucada i després sonarà aquesta sardana. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
2: La Quimeta.
0: Oh, per molts anys, Quimeta. Ho celebres avui?
2: Moltes gràcies, amb mi de vostres.
0: Ai, quin dia més maco, eh? Avui?
2: Sí, sí. Massa.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, maco, que t'has refrescat el dematí, no siguis així, eh?
2: El dematí sí, però ara
0: bueno,
2: no, eh?
0: Bueno, això és en Joan Madrid. En Joan Madrid és... Saps què ens passa, Quimeta? Que quan estem aquí dintre la ràdio, que tenim aire, no ho sabem massa.
1: Ara ja no sé quina temperatura.
0: I en Joan es pensa que fa molta fresca, però no, passa que té l'aire posat. I com sortim a fora, ja veurem l'abril.
2: Jo pujat, aquesta pujada, jo pujo per anar a la capella de Sant Pere, ja no diria el mateix.
0: No, no, tens una pujada. Sort que després... Perdó, de baixada no deu costar.
2: De baixada.
1: De baixada ja corre l'aire.
0: Ha anat bé la missa Sant Pere avui?
2: Sí, avui sí.
0: Sí?
2: Ahir no, avui sí.
0: Ahir no?
2: Sí, ahir no.
0: No va anar bé?
2: No me van fer ahir.
0: Ah, no me van fer ahir. Bueno, no, és clar, era dia 15. Sí, sí, sí. Ahir
2: vaig baixar a Tordera.
0: Però avui sí, eh?
2: Avui sí.
0: Molt bé, Quimeta. Vale. Doncs, com celebraràs avui el teu sant?
2: Doncs aquí a casa una mica de família, perquè tota la família no hi és.
0: Clar, aquests dies en vacances, sí.
2: Sí, i per això, amb els que hi hagi, doncs ho celebrarem amb els
0: que
2: hi hagi.
0: Esclar que sí, no es pot pas passar per alt, això és el sant i s'ha de celebrar. I per molts anys ho puguis fer, Quimeta.
2: Ah, jo volia.
0: I tant.
2: Sí. No, però ja s'acaba, eh? A l'edat que tinc...
0: Bé, però s'ha de gaudir dia a dia, eh?
2: Vale, va. Doncs mira, les a vosaltres dos que teniu un bon programa. Ah,
0: però no ens has dit quina sardana.
2: Ah, una de ben maca.
0: Una de ben maca.
1: Totes són molt maca.
0: Ai, perdoneu, que tinc ara el coll embossat. Quina tenim ben maca, Joan, que hagis de sonar ara?
1: Mira, ara la que posarem és la reina d'enamorats. Aquesta és maca, també, perquè has de pensar que si la demana aquella senyora...
0: La que posarem és renyines d'enamorats, però així és una mica d'estar enfadat, no, això de les renyines?
1: No perquè després de les renyines venen les...
0: Ve Sant Bartomeu de Navarcles i després ve...
2: Avui.
0: Doncs les renyines...
1: No, mira, hi ha també Tordera Bonica, eh?
0: Tordera Bonica, també, sí.
2: Vale, doncs la Tordera Bonica.
0: Tordera Bonica sonarà més tard.
2: Tardareu gaire, o serà de les últimes?
0: T'apuntarem aquesta?
1: Les últimes.
2: Si és de les últimes, ja no tindreu temps.
0: Sí, tindrem temps, sí. Ho tenim una mica calculat i tindrem temps, eh? Entrarà aquesta, també.
2: Deixem amb Tordera Bonica, doncs.
0: Molt bé, la Tordera Bonica. Vale. I a qui la dediques, Quimeta?
2: Com sempre, a la Paquita i en Pere, a l'Angelina i en Pep, a en Monchi, a la Rosa Vilaplana, i a la Lolita i en Marcelí, i a tota la gent que escolta tant de Tordera com de pas a Tordera.
0: A la Lolita, vale. Sí. Tothom de Tordera i fora de Tordera, eh?
2: Sí.
0: D'acord, gràcies, sí. Doncs, Quimeta, per trucar.
2: Merci.
0: Gràcies, que passis molt bon dia i per molts anys.
1: Per molts anys.
2: Gràcies, bon dia, vostre.
1: Adéu. Bé, doncs ara sí que podem punxar aquesta sardana.
0: Sí, la que havíem anunciat que...
1: Que
0: és la renyina d'enamorats, que, com dèiem, l'havia demanat la Montse de Mataró.
1: Josep Blanc i Reinald.

0: I seguim amb una trucada.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
2: Molt bon dia, des de l'Empordà.
1: Ah, en Joan Prado, hola, què tal?
0: Jo no l'he conegut.
1: No l'has conegut?
0: No.
2: Ah, carai,
1: però si sempre ets... Sí que t'ha conegut, està rient aquí. M'estàs enrodant, Joan Madrid.
0: Bueno, és que volia fer que veien si tu el coneixies.
1: No, és perquè passa que tu sempre coneixes a tothom per la veu i jo fins que no hem parlat un rato no detecto.
0: Ara se don pistes, però avui no te n'he volgut donar.
1: Joan Prado, ets a Colera o estàs voltant pel món?
2: Estic a Colera i ara direcció cap a Girona, que avui tinc tarda de futbol i de dinar de penyes i, bueno,
1: esclar.
2: Tarda de futbolista.
1: Esclar, comença la Lliga, no?
2: Comença la Lliga, sí.
1: Sí, sí, sí, o sigui, ara, a partir d'ara serà intens i serà, vaja, emocionant.
0: No para.
1: Sí.
2: No para.
1: Bé, que comenci bé la Lliga, doncs.
2: Comenci bé la Lliga, sí. Sí. Bueno, voldria dedicar una sardana a un amic,
1: sí.
2: No dic noms, però vull dedicar-li una sardana. En un moment foscos és quan es veu i de debò hi és, i jo hi soc.
1: I així ha de ser al costat.
2: Sardana, i la sardana qui sigui, la que trobis primera.
1: La que trobem primer, doncs, a veure, la que sonarà... espera un moment, que he perdut ara el punt. Un moment. Una de cantada no... No la vols pas cantada, que no? No.
2: No, crec que no.
1: Doncs la següent serà Sant Bartomeu de Navarcles. Escolta, te vols afegir a Tordera Bonica o no?
2: Va, Tordera Bonica, sí.
1: Te hi afegeixes.
2: Aquesta m'agrada.
1: D'acord.
2: Tordera Bonica.
1: Tordera Bonica.
2: I...
1: Molt bé.
2: I per aquest amic que tinc, pues, per arribar a aquesta cançó.
1: Molt
2: aquesta
1: bé.
2: Aquesta sardana.
1: Doncs Tordera Bonica, per aquest amic que necessita una mica la teva empenta ara mateix, no?
2: Exactament. Vinga.
1: Molt bé, d'acord. Doncs moltes gràcies per trucar, que vagi molt bé el començament de la Lliga i que t'ho passis molt bé.
2: Moltes gràcies. Doncs vinga, igualment a vosaltres.
1: Bon diumenge.
2: Bon
1: dematí
2: de sardana.
1: Gràcies. Adéu.
0: Bé, doncs punxem, doncs, o no punxem?
1: Sí, seguim i ho fem, com dèiem, a veure, amb una sardana cantada, que és Els anys passen volant, que ens l'ha demanat la Montse de Mataró,
0: sí.
1: I també ens l'ha demanat la Montse Mainau i... La Consol Xauvet. Doncs escoltem, Els anys passen volant.
0: Canta Josep Cordón.

0: Sí, els anys passen volant, com,
1: I tant,
0: com ens diu aquesta sardana. I ara anem a escoltar-ne una altra, que és la que ens ha demanat la Benita per dedicar a en Lluís. Mm-hmm. I bé, ells també, tant ella com en Lluís dediquen també a Marc Massaguer, a la mare de Marc, que es diu Maria, a Joquims, als Rocs, a tot Tordera, a tot Planes, a la Concepció, a les Cacatues, a la família, a nosaltres, i bé, a la Consol també. Aquesta sardana és Saverdera, de l'Antoni Mas.
1: D'acord, doncs aquí la...
0: Ai, no, perdó. Primer la que ens ha demanat, aquesta ens l'ha demanat segona, que és la que demana en Lluís, la primera que ha demanat la Benita és Sant Bartomeu de Navarcles, d'en Joan Lázaro.
1: D'acord.
0: Després escoltarem l'altra que hem dit.

0: Seguim, doncs, amb el Matí de Sardanes i ara sí, la que Lluís ha demanat, que abans l'hem anomenat, que és Sa Verdera. Escoltem-la.
1: Aquí està.

0: I una altra sardana que acabem d'escoltar.
1: Sí, sí, sí. Ara toca la sardana Tordera Bonica, que ens ha demanat primer la Teresa Buixeda, després s'hi ha afegit la Quimeta Costa i, finalment, en Joan Prado.
0: En Joan Prado.
1: Escoltem Tordera Bonica de l'Albert Tauler.

0: I tornem aquí aquest matí de sardanes amb aquestes peticions que vosaltres feu en directe des del telèfon de la ràdio, el 93-764-2893.
1: I recordem que ara hi sou temps de trucar, però d'aquí no massa, ja sí que serà moment de fer el sorteig, no?
0: Farem
1: però...
0: el sorteig i tancarem les línies perquè sí. No hi hagi problemes, l'últim que hagi trucat sí, no sí. Hi entrarà.
1: Exacte. No, però encara teniu uns minutets sí. Per trucar si voleu i per optar aquest premi del vermut per dues persones a Cal Terrassà. Seguim, doncs? Seguim escoltant.
0: Una altra sardana, sí.
1: Sardanes, doncs ara tocarà escoltar-ne una que, un moment, ens ha demanat en Joan Xapallí i és la sardana Rosa, de l'Antoni Giner, i que això, que en Joan...
0: La punxo de seguida.
1: Dedica a Autocars Barrera, la Guimeta Puig i a nosaltres, la família també.
0: La dedicatòria que ha fet ell, sí. D'acord.

0: I rebrem una altra de les trucades.
1: Doncs hola, hola, bon dia, amb qui parlem?
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
2: Què feu per aquí, amb tanta calor?
0: Avui és la senyora que està amb en Joan de Blanes.
1: Ah, hola, la Conxita.
0: La Conxita.
2: Ah, ja m'has conegut.
1: La Conxita de Blanes.
0: La Conxita.
1: Bueno, ja dic, nosaltres, Conxita, nosaltres estem aquí amb aire condicionat, o sigui que la mar de bé. Com sortim ja ho trobarem, el que hi ha fora, eh?
2: Sí,
1: però
2: ja veuràs quan sortireu.
1: Sí, sí, quedarem cuits.
0: S'ha d'afegir una sardana, no?
2: Sí, l'última, com que sóc l'última de Filipines.
1: Sí, sí, sí, ara...
2: Doncs la dedico al Joan Grimal,
1: sí?
2: A tota la família,
1: sí?
2: A tots els que escolten Ràdio Tordera,
1: sí?
2: I a la Benita, perquè té molta feina a dir les, allà on... De...
1: Oh, sí. Sí, sí, ja dic que ens anima perquè diu tants llocs on podem anar a escoltar i a ballar sardanes que dius, caram, no? Que bé, quina alegria, quina festa.
2: Pues sí, sí, està molt bé això.
1: Sí,
2: i a la Fina Collà.
1: A la Fina, sí, a la Josefina, sí.
2: Bueno, i per vosaltres, vale?
0: Gràcies.
1: D'acord, també posem la següent que sonarà, no? Que serà...
2: Sí, la que surti, la bé. Primera que hi hagi.
1: Ai, un moment, encara m'he perdut.
2: L'última, no?
1: La vols cantar o sense cantar?
2: No, sense cantar.
1: Doncs la següent que sonarà, sense cantar, és de tu a tu. Et sembla bé?
2: Molt bé, maca, molt bé.
1: Doncs, d'acord. Doncs gràcies per la trucada, Conxita, i que passeu bona setmana.
2: Molt bé, igualment.
1: Gràcies, adeu.
0: I ara nosaltres posarem uns instants de publicitat. És la última.
3: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Càpsules informatives. En un minut, un univers. Dilluns 17 a les 6 de la tarda, darrere de l'església de Tordera, hi hauran els Jocs d'Aigua. Seguidament, hi hauran dues activitats a 6:45 a la plaça de la Concòrdia, el Pintacares i el Zumba per nens. I finalment, a 7:45 fins a les 9, hi haurà Zumba, amb Sofia Alcover a càrrec del CEM Tordera, també a la plaça de la Concòrdia.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
6: No, primer has de fer la digestió.
5: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
8: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
10: 107.1 FM. Tordera.
0: I ara sí que podem continuar.
1: Sí, sí. El sorteig després de la que sentirem, el
0: sí,
1: farem?
0: Sí. Ah,
1: doncs ara anem a una sardana cantada que ens ha demanat en Joan Chapallí, que és Jo em voldria una noia cantada per Portbó.
0: Aquí està.
1: Després del sorteig.

0: Ben visca el jovent.
1: Vinga, espardenyes, sabates i esclops.
0: Qui tingui més que sopi dos cops.
2: Ja ha arribat el moment de fer un sorteig, no?
3: Sí.
2: De gaudir d'un bon vermut aquí al Terrassà, sí. Entre totes les trucades.
3: Que són 23. 23 trucades. O sigui que entre l'1 i el 23 trio un número. A veure, Joan, què dius? Jo aquí tinc apuntat, tu no ho saps, digues un número?
2: L'11.
3: Ah, doncs mira, ha tocat. Ai.
2: Busca.
3: He perdut el paper. No, ho tinc aquí. A la Teresa Buixeda.
2: Molt bé.
3: Doncs, Teresa Buixeda.
2: Serà l'afortunada de venir a fer el vermut amb el seu marit, amb qui vulgui, no?
3: Sí, Clar. Sí. Ara fem el val, Teresa, i pots passar-lo a recollir els matins, sobretot, no?
2: Sí, sempre al matí millor, perquè sempre hi ha algú.
3: Sí, i aquí a Ràdio Tordera i ja pots quedar-te a fer el vermut.
2: I el vermut, quan surti amb el bal.
3: Sí, amb el bal i fer el vermut. Té una durada de 30 dies, o sigui que durant aquest mes...
2: Podrà venir aquí, Tordera. Festa Major i tot.
3: Ah, això, Festa Major. Just.
2: Tenim que despedir-nos. Bueno, primer que era sardana quedava pendent, quedava...
3: Pendent la sardana de tu a tu, que ens l'ha demanat... Ara s'hi ha afegit la Conxita de Blanes, però ens l'havia demanat a veure un
2: Loc,
3: moment.
2: L'Àngels Roc. No? Ser la Maria Àngels Roc la que ens l'ha demanat, de tu a tu. Una sardana d'en Florenci.
3: Sí, ja ho tinc. La Maria Àngels Roc.
2: Sí. I prou, no?
3: Mm, doncs la Maria Àngels Roc i també s'hi ha afegit, com dèiem, la Conxita de Blanes.
2: Bueno, també, doncs,
3: la sardana és de tu a tu,
2: de tu a tu,
3: d'en Florenci Mauner.
2: Aquí està.

0: Bé, ha arribat el moment de dir adéu-siau.
1: Sí.
0: Ja s'ha acabat.
1: Les 3 hores. Ens passen de pressa,
0: ràpid,
1: Ens passen a gust.
0: Perquè l'audiència és molt agradable.
1: Sí, esperem que també tot l'equip que escolta el Matí de Sardanes doncs també se li passi així d'una manera ràpida, àgil, agradable i que sigui com un diumenge al matí festiu, no?
0: Exacte.
1: Esperem això.
0: Ens hem de despedir amb la Santa Espina.
1: Sí, ens hem de despedir amb la Santa Espina, que ens l'han demanat en Marc Massaguer.
0: Sí.
1: També ens l'ha demanat a...
0: Gabriel Paez.
1: Sí, sí, en Gabriel Paez.
0: Consol
1: Chauvet, que també se la dedica a ella. I l'ha demanat la Rosa de Vidreres.
0: Sí, doncs, exacte, correcte.
1: Amb aquesta Santa Espina acabem el nostre Matí de Sardanes d'aquest 16 d'agost de 2026. 26.
0: Sí. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

Bona nit. Bona nit a tothom. Anem ja per començar l'audició de sardanes d'aquest 7 d'agost del 2026. Aquesta audició és la número 657 de la nostra dansa. Aquesta vegada, aquesta nit, ens acompanyarà amb molt de gust per tots nosaltres i el poble mediterrània, que és vella coneguda de tots nosaltres. La poble mediterrània va ser fundada l'any 1979. Les sardanes, els balls concertistes i la música sinfònica per a cobla han format la base principal de la programació de les seves activitats. Els últims treballs de la cobla han estat enregistraments de sardanes i també de música per a cobla. Començarem, doncs, amb la primera sardana, que es diu Roses de l'Orull, d'en Joaquim Serra i Coromines. Joaquim Serra fou un compositor i pianista català, un dels més importants en la història de la música per a cobla, amb moltes sardanes considerades totes elles de gran qualitat. Ha estat definit com el compositor de la difícil senzillesa, amb les vostres notes justes i ni una més. Aquesta sardana, Roses del Gull, té un tiratge de 35 els curts, 85 els llargs i el salt és el 65. Cobla com vulgueu, endavant.

és de Blanes. Té una extensa carrera musical. És compositor i intèrpret de tenora. Aquesta sardana la va dedicar a l'autorgarenca Montserrat Caupena. En Molina ha estat autor d'una setantena d'obres per a copla. A l'any 2011 rebé el Premi d'Agustí Borgunyó per la seva trajectòria com a intèrpret de tenor i compositor, per la recerca de noves sonoritats de l'instrument i per la internacionalització de la tenora, resultat de les seves propostes artístiques. I l'any 2013 el Premi de l'Excel·lència Sardanística. La sardana que ara escoltarem a Montserrat Caupena, que per cert la Montserrat Caupena la tenim aquí, que sé que demà... Aquesta sardana tira 37 de curts per 89 de llargs i a les sales el 74. Copla com vulgueu, endavant.

que és la sardana Calella, capital de la sardana, d'en Jordi Feliu i Horta. Jordi Feliu ha estat instrumentista de tible, també de saxo i clarinet en diverses cobles. Com ara, quan va ser la Judit Valjona, 1997, l'any és orquestra, 1998 i també la sardana. Aquesta sardana, Calella, capital de la sardana d'en Jordi Feliu i Horta, té un tiratge de 30 pels curts, 73 als llargs i el salt és el 55. Copla o vulgueu, endavant!

0: Yo le digo, no triunfa, que por eso
1: es un poder, hombre.
0: No voy a dar nada a la gente.
2: Anem per la cinquena sardana d'aquesta nit. Té per nom Sant Llorenç Gran Reserva. El Pito Chamorro i Rara. Aquest Chamorro, que sembla com el Pito Chamorro, és un intèrpret de tenor i compositor de sardanes catalanes. A 6 anys ja va iniciar el solfeig i el clarinet. I als 10 ja va realitzar el seu primer concert. Ha composat diverses sardanes i una suite per a copla. La sardana 50 anys, dedicada al seu primer, va rebre el Premi Popular de Balades. La guerra escoltant Sant Joan Gran Reserva tira de 33 de tu per 75 anys.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir el dilluns 24 del concert de l'Embalat a les 7 de la tarda, amb l'estrena en exclusiva de la sardana del 50è aniversari de la nostra dansa. I a 10:45, ball de nit amb l'orquestra La Nova de Blanes. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
3: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
4: o a dentalcompany.es.
3: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
5: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies d'aquest cap de setmana. L'Agència de Salut Pública de Catalunya declara apta per al consum de boca l'aigua de Tordera. La urbanització de Masmora és l'única excepció, amb la restricció encara vigent, a l'espera d'una tercera i última mostra, amb un resultat dins dels paràmetres establerts. Fins que no s'aixequi aquesta mesura a Masmora, es mantindrà el subministrament d'aigua potable de suport mitjançant camions cisterna, com també el servei de lliurament a domicili dirigit a persones amb mobilitat reduïda i també a persones grans dependents. La decisió s'ha pres després de valorar els resultats de les tres darreres analítiques setmanals realitzades als pous de Tordera, les quals han constatat de manera continuada que els valors dels PFAS estan per sota del límit màxim establert per la normativa. Amb aquestes dades a la mà, l'Agència de Salut Pública ha donat el vistiplau a l'ús de l'aigua de l'aixeta per beure i cuinar. El Fotoclub Tordera ha convocat una nova edició dels seus certàmens de fotografia de festa major, que enguany arriben a la 15a edició en la categoria d'adults i a la 5a edició en la modalitat jove. Pel que fa al concurs d'adults obert a partir dels 16 anys, la competició es divideix en dues temàtiques clau relacionades en els actes festius del municipi. Per començar, la primera temàtica és de festa major i inclou fotografies capturades en qualsevol de les activitats programades durant les festes, exceptuant els espectacles on el foc sigui el protagonisme. I això ve perquè la segona categoria és la del foc, categoria reservada exclusivament a les imatges del correfoc i dels focs artificials. Aquesta distinció permet donar el mateix protagonisme a la diversitat d'actes de festa major i a la magnitud dels espectacles d'artifici i pirotècnica. Per als més joves, l'entitat manté el concurs de fotografia jove... Per als més joves, l'entitat manté el concurs de fotografia digital Festa Major Jove, adreçat a infants i joves d'entre 7 i 15 anys. La participació és gratuïta i no hi haurà categories. La Baixera ho té tot enllestit per oferir una de les nits més terrorífiques de l'estiu a Tordera. Aquest diumenge 16 d'agost a les 10 de la nit, la plaça de l'Ajuntament es convertirà en una sala de cinema a l'aire lliure amb la projecció de la pel·lícula de por Rec 3, l'esdeveniment que disposarà de servei de bar amb begudes i crispetes per als assistents. Abans que comenci la projecció principal, la nit arrencarà amb l'entrega de premis de la segona edició del Correcurs de Terror, la competició de curtmetratges organitzada per a la mateixa entitat. Pel que fa al concurs, la Peixera recorda a tots els participants que el termini per inscriure's finalitza el pròxim dijous 13 d'agost a les 2 del migdia. Els equips participants hauran de demostrar la seva creativitat realitzant un curtmetratge de terror amb una durada d'entre 3 i 10 minuts. Tot i que la temàtica és lliure, els concursants hauran de complir obligatòriament amb una premissa secreta que se'ls revelarà només 48 hores abans. Pas definitiu per la millora de la gestió de la brossa i neteja Tordera. L'Ajuntament ha començat oficialment el procés de licitació del nou contracte del Servei de Recollida i Transports de Residus Municipals. El contracte comptarà amb un pressupost de base de licitació de 18,69 milions d'euros, amb IVA inclòs, i tindrà una durada de 8 sense possibilitat de pròrroga. L'expedient de contractació, aprovat recentment per la Junta del Govern Local, busca oferir un servei de recollida de residus més eficient, modern i que contribueixi a millorar l'estat de neteja i la imatge de la via pública. Des del consistori es remarca que es tracta d'un servei essencial per al dia a dia de la ciutadania, motiu pel qual s'ha dissenyat amb una visió a llarg termini, comentem, aquests 8 anys, per cobrir tant la demanda actual com els reptes de futur. La programació esportiva d'aquest cap de setmana arrencarà ben d'hora a les 9 del matí al Parc de la Sardana, on el Club Petanca Tordera donarà el tret de sortida a la jornada amb el seu torneig de petanca, un clàssic esdeveniment que també comptarà amb els participants, que si es vol inscriure poden contactar amb el telèfon 639-643-163. Repetim, 639-643-163. El plat fort de la jornada arribarà a la tarda a les 6, el camí ral es transformarà en el centre de l'esport tordarenc per escollir l'esperada cursa popular de bicicletes, organitzada a càrrec del Club Ciclisme Tordera. Les inscripcions, que seran gratuïtes i es faran a 4:45 de la tarda al mateix lloc. I pel que fa al temps, dissabte tindrem un dia estable, això sí, en presència de núvols, però en teoria cap ruixat. Això sí, el diumenge haurien d'arribar aquestes pluges i també algun risc de tempestes. Veurem com avança el cap de setmana.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'alcaldessa respon, un programa de participació ciutadana dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Cada 15 dies, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, visita els nostres estudis per respondre en directe les preguntes de l'audiència. Pots participar enviant la teva pregunta a través de les xarxes socials de Ràdio Tordera, trucant el mateix dia del programa al telèfon 93 764 28 93 o deixant una nota de veu al telèfon 611 481 381. L'alcaldessa...
1: Bon dia. Passen dos minuts de dos quarts d'onze del matí. Com cada 15 dies arriba una nova edició de l'alcaldessa Respon. Aprofitem per saludar l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
1: I comencem també amb aquesta pregunta avui, que tindrem una bateria de preguntes bastant àmplies. Veurem quantes podem contestar. Això sí, abans voldrem fer un aclariment, i és que ja vam parlar el dia d'ahir del tema de la situació de l'aigua. Per tant, les preguntes que vagin sortint les anirem contestant, però remarcar Correcte. Que hi ha aquest informatiu especial per explicar tots els detalls d'aquesta situació. Si li sembla, comencem per les preguntes restants del darrer programa.
2: Sí,
1: comencem per la Marisa, que preguntava que, expressava que caldria fer controls de velocitat al camí ral. Per tant, pregunta això, si caldria fer controls d'aquesta velocitat al camí ral.
2: Els controls de velocitat passen per la instal·lació d'un radar que ara mateix no està prevista. No fa pas gaire parlàvem amb una veïna del camí ral que ens trobàvem al carrer, que just és la que ens pregunta també els divendres si posarem algun pas alçat a l'alçada de la cruïlla del carrer Més, i que és una proposta que hem de traslladar juntament amb el Departament de Via Pública i en aquest cas amb la policia local, perquè sí que s'ha de reduir la velocitat en aquests trams. No hauria de ser necessari, si tothom fos conscient que la velocitat màxima al centre del poble són 30 quilòmetres per hora, però és evident que hi ha molta gent que no ho compleix, i per culpa d'aquesta gent s'han de posar mesures que altres també els molesten, perquè posar ressalts als carrers al final, per qui ho fa bé, també és un inconvenient. Per qui ho fa bé, per les ambulàncies, per els tractors que hi passen, perquè perden càrrega, s'ha de intentar-ho fer compatible, però sobretot si tots actuéssim des del civisme no hauríem d'actuar d'aquesta manera, que malauradament hi haurem de prendre mesures.
1: La Marisa també té un parell de preguntes més. Per començar, diu, la pressió de l'aigua al centre del poble és molt baixa, assegura...
2: El centre del poble no hauria de passar, excepte ara que hi hagin puntes de consum, com passen en alguns indrets. Sí que ens trobem amb problemes de pressió en alguns punts de Sant Andreu, i per aquest mateix motiu, una de les actuacions que hi havia previstes en quant a les inversions de millora amb la xarxa que vaig comentar en el ple, a banda d'instal·lar els filtres de carbó actiu per atendre els pifes, de fer l'estació de bombament fins a Àgora, també hi havia la restitució del dipòsit del cementiri a l'alçada de Sant Andreu, que això permetria també millorar els problemes de pressió a Sant Andreu. No em consta ara mateix que hi hagi problemes de pressió en l'aigua.
1: Hi ha una darrera...
2: Al centre,

0: que no hi haurà porteries.
1: Més gent que fa preguntes, també tenim un usuari Baby Fuxia que pregunta si la neteja del carrer Amadeu Vives és molt deficient i s'acumulen llaunes de cervesa. Això
0: sí, de resultes de l'incivisme. Ja ens passa al carrer Amadeu Vives, ens passa a trams del camí ral, ens passa a la plaça de l'Església. Netejar i passen els serveis de neteja diari, però a la tarda s'ajunten segons quins personatges que tots coneixem, que es sancionen perquè no es pot consumir alcohol a la via pública, però de vegades no es tracta només de personatges sinó d'altres usuaris del carrer, que normalment a les tardes ara s'ajunten forces colles que no fan un bon ús, malgrat quan te les trobes insisteixis en que, si us plau, utilitzin les papereres per llançar les llaunes i les bosses dels dolços que fan servir, però tot i això hi ha una manca d'educació ambiental molt important.
1: Va molt en relació a aquesta segona pregunta, però també diu que hi ha molta gent asseguda a les portes de les botigues i supermercats de la plaça de Lluís Companys, i si es podria fer alguna cosa.
0: Molestar. Vull dir, molestar per part dels propietaris, perquè al final allò forma part de la propietat privada, i sí que és veritat que si consumeixen alcohol a la via pública, el que pot fer la policia és anar i evidentment sancionar. Si una persona està bevent aigua, Coca-Cola, un refresc, no ho pot sancionar. Si no està fumant substàncies estupefaents, en aquell moment la policia, més enllà d'identificar o de dir que allà molesta o que de recollir la brossa, no pot fer-hi res més si no està fent una activitat que no correspon a la via pública.
1: Seguim amb més usuaris. En Joy pregunta si es pot fer alguna cosa perquè els talls d'internet no siguin tan continus.
0: Això és fer la demanda a Movistar, i contra més queixes fem com a usuaris particulars, més cas ens faran.
1: Una altra pregunta de la Laura. Tordera Park fa fàstic. Arbres sense tallar, què s'espera per fer neteja i evitar que no s'hagi de sortir corrents per un incendi?
0: Doncs cal que les parcel·les privades que tenen els arbres aquest que comenta siguin gestionades de manera correcta, no? Que hi hagi una bona gestió forestal de totes les parcel·les. Malauradament, en aquest país encara no s'ajuda prou als propietaris forestals perquè puguin acondicionar aquestes parcel·les, perquè actualment en poden treure poc rèdit o un rèdit zero, i sé que la Generalitat comença a fer alguns tipus de descomptes en alguns impostos per a aquests propietaris perquè puguin començar a gestionar les finques. També des de Tordera ens hem plantejat fer algun tipus de rebaixa molt inicialment, de cara a les ordenances d'aquest mes d'octubre, per poder afavorir que aquestes parcel·les de l'àmbit privat estiguin netes i evitar incendis. I és un tema que tenim pendent, penso que, resoldre com a país, perquè no passen coses com les que ens han passat aquest estiu, per exemple, a les Gavarres. Afortunadament, sí que a Tordera hi ha una gran massa forestal que està gestionada, sobretot a la banda de Santou i Vallmanya, i és aquest l'exemple que hauríem de seguir. A més a més, comptem amb la bona feina que fan des de l'Associació de Propietaris Forestals del Montnegre, que se'n cuiden justament de gestionar els nostres boscos. Passen aquesta banda, però hauria de passar també a l'altra banda del riu. Però és evident que si un propietari no en pot fer res dels seus camps o dels seus boscos, i a més tots són despeses i no se l'ajuda, estiguin en l'estat que estan. Des de l'Ajuntament, el que sí que som ferms defensors de les franges de protecció contra incendis, que vàrem impulsar l'any 2003, que de fet vàrem ser dels primers ajuntaments a mantenir les franges, però sí que amb la gestió forestal privada és un deute que tenim pendent com a poble, que també, sinó com a país.
1: Tenim dues preguntes pràcticament iguals que la de la Laura, d'en Joaquim, en Xavier, per tant, tornem a preguntar el mateix, però sí que tenim una altra pregunta que és una mica diferent. Si es pregunten, en Damià, si hi ha algunes zones urbanes amb poca cobertura i si es podria fer alguna cosa.
0: Mira, és en el mateix sentit que anàvem amb Movistar. Jo sé que a través de LocalRed vàrem fer l'estudi de cobertura del municipi. Sé que Movistar està pendent d'instal·lar tres antenes més a Tordera. Una d'elles, la que resoldria aquests problemes al centre i també al veïnat de Sant Pere, una d'elles seria l'entorn del polígon industrial, l'altra Sant Daniel, i estàvem plantejant tres possibles llocs. D'això, poder fa encara no un any, si no arriba l'any. De moment no tenim notícies.
1: Passem amb la Patrícia, que pregunta si es podria fer algun refugi de gats.
0: Aquesta qüestió entenc que està inclosa dintre del reglament de les colònies felines, que l'altre dia en parlava la regió.

0: regidora d'Educació Ambiental al ple.
1: Doncs tenim una altra pregunta. De fet, ens escriu una veïna de Tordera, no tenim el nom. Diu, tot sigui dit, aquest escrit no és una queixa, és un recull de preguntes que tenia formulades. Comencem amb una dels pressupostos participatius 2025. Va sortir guanyadora la construcció d'un monòlit que taparà la zona d'escombraries, però encara esperem. Segons la informació que tenim, el paleta està atenent urgències. Hi ha només un paleta o se sap quan es farà aquesta construcció?
0: Doncs mira, qui havia de fer aquest mur per tapar la banda del darrere dels contenidors de Tordera Park començarà en breu, perquè aquest constructor, per ordre al final de la prioritat, ha hagut de demorar-ho, però no trigarà, perquè em consta que la feina que havia de fer ja l'ha finalitzat.
1: No sabem d'on és... Posava que és de Tordera Park.
0: Tordera Park.
1: Sí, exacte. Pregunta si ja no es fa la neteja de voreres i carrers, perquè diu que el camió fa força que no passa.
0: Mira, vàrem aturar justament el desbrossament de voreres per el perill d'incendi, relacionat amb el que comentàvem abans, de les parcel·les que estaven abandonades i que, bueno, per evitar que qualsevol guspira encenés cap parcel·la. Per tant, ara de fet tampoc, perquè avui hem entrat amb Alfa 3, de seguida que ens provi una mica i baixi el risc d'incendi podrem desbrossar totes les voreres. Altra cosa és que passi la màquina de la neteja, que actualment en tenim una, i em consta que està treballant a les tardes. Fa una setmana Sant Daniel, ha acabat aquesta setmana, també estan a Niàgara i han de passar per Masmora, i entenc que a Tordera Park no falta gaire, però en això estem.
1: La següent era de neteja de parcel·les, que és del que estàvem parlant, però també tenim una altra, que és de neteja vial de l'accés de la N2 fins al local social. Pregunta que quan està previst que es netegi.
0: Perdona, el vial
1: la neteja vial de l'accés des de la N2 fins al local social de Tordera Park, entenc.
0: Doncs en el mateix moment en què puguem, que els serveis de neteja estiguin disponibles per acabar de fer totes les urbanitzacions, que ara hem ampliat horaris a tardes per poder-ho fer possible.
1: Uh-huh. Anem avançant, hi ha moltes preguntes de neteja que ja hem anat responent. Tenim una de recollida de trastos i fracció vegetal. On podem trobar el detall de que ens poden recollir a domicili aquestes escombraries?
0: Entenc que la web hauria de ser pública, aquesta informació, però la recollida de trastos, hi ha un calendari, tant per centre com per urbanitzacions. No recordo si és el dilluns i el dimecres de cada quinzena. Hi ha diferents horaris per urbanitzacions. Al centre sé que s'han de treure els trastos els dijous al vespre, però s'hauria de poder consultar el web, i si no, el telèfon que hi ha disponible de la recollida, perquè recordem que per aquest servei domiciliari de recollida de trastos i podes s'ha de trucar abans, per garantir que t'ho puguin venir a recollir. Està al web municipal, i si no, us el puc indicar. Si teniu qualsevol dubte, també us poden atendre. Mira, el telèfon ara mateix és el 615 39 21 46.
1: Doncs aquí que el telèfon. Té una darrera pregunta també, que diu que els veïns entrem a instàncies però romanen obertes, si es pot fer alguna cosa o què més poden fer els veïns.
0: A veure, l'Ajuntament té l'obligació de donar contesta a les instàncies en un termini establert. A vegades algú espera una resposta per escrit i la instància s'atén de manera immediata, s'atén i no es dona contesta. A vegades la contesta es dona per telèfon i és cert, i no cal negar que hi ha instàncies que triguen més a contestar-se, i més en aquests dies que hi ha molt de personal que es troba de vacances.
1: Aquesta veïna que diu que gràcies per aquestes preguntes, que sap que són moltes, però que les podem respondre. Seguim també més preguntes d'en Francesc Xavier. Dimarts de la nit al carrer Vallmanya, a la cantonada del passatge al corredor, un cotxe amb la música a tot drap i fent maniobres que no tocava es va empotrar contra un cotxe aparcat. Aquesta part del poble és el súmum de l'incivisme i la recta que va al pavelló fins al Cortivel, un carril d'acceleració constant. Quan es podria pacificar aquesta part del poble? Sense haver d'esperar el projecte de la ronda, diu que gràcies.
0: Bé, de fet, allà s'instal·la una càmera de seguretat, aquella alçada, justament per tenir controlat aquest accés que ens faltava i també aquest sector. Ja sabem que els tràmits urbanístics són llargs, i a més, això també depèn dels propietaris privats d'aquest sector. És complicat, però és l'accés a Tordera i del que comentàvem, si corres en un lloc on no correspon, a vegades provoques accidents com aquest.
1: La Lorena pregunta si es pot millorar el tema de les escombraries de Sant Daniel.
0: a Sant Daniel i a tot el poble. Justament dilluns passat la Junta de Govern va aprovar ja el plec de clàusules per iniciar el procés de licitació, que està publicat i que fins a l'entorn del... diria el 12 de setembre, proposem a finals de setembre les empreses que vulguin poden participar del concurs del nou servei de recollida.
1: Uh-huh. En Manel pregunta si diu que caldrien més voreres accessibles per cadires de rodes sense forats, si seria possible fer aquestes voreres més accessibles.
0: Fa 3 anys que hem començat a fer el pla de voreres accessibles, que ho vàrem fer conjuntament amb un estudi de l'associació MIFES. Ells ens varen determinar quin era d'entrada les zones que calia actuar, que calia actuar amb més urgència. Varen fer l'avinguda Països Catalans davant del pavelló i després, gràcies a les subvencions que ens han donat a l'Ajuntament de Tordera, així de manera nominativa per fer aquests casos, hem fet tota la vorera que connecta les residències de gent gran, de Vitali Can Conte, amb la biblioteca i fins al Parc de la Sardana. Tota la part més plana de Tordera sí que seria accessible i és veritat que és un pla d'accessibilitat de voreres al que se li ha de donar continuïtat, perquè certament encara, encara hi ha llocs ja no és només una cadira de rodes, és un cotxet d'infants, és un caminador o és un carro de la compra que costa, si va carregat també costa de pujar. Per tant, li hem de donar continuïtat i de seguida que tornem a rebre aquesta subvenció de la Diputació podrem fer-ho per donar continuïtat, però no, és una línia de treball que portem fent des de fa 3 anys.
1: Antoni pregunta, diu que els gats de les urbanitzacions són un perill per a les motos que circulen per la carretera, diu això. No hi ha cap pregunta més enllà del comentari.
0: És un comentari.
1: Seguim amb la Inua, que pregunta com està el pagament dels ajuts de l'esport federat i/o la resolució de les beques.
0: Mira, no t'ho puc dir ara mateix perquè no sé en quin punt es troben. L'únic que sé al respecte de subvencions és que aquesta setmana s'han publicat les subvencions per a les entitats 2026 i que, per tant, s'ha de resoldre les beques del 2025 si no s'ha fet encara. Sé que s'han resolt les subvencions d'entitats 2025, per tant podran cobrar-les en breu. No ho sé, no li puc donar, si després em puc quedar al contacte de la persona i li contestaríem en privat.
1: En Pere pregunta, diu que la valla trencada a causa d'un accident sense reparar el camí de Sant Pere del Bosc ja està allà fa més d'un mes.
0: De Sant Pere del Bosc? De Sant Pere de Riu.
1: Posa del bosc.
0: En qualsevol cas li direm a l'Ajuntament de Lloret. Mirarem. El camí que connecti no Sant Daniel, ho mirarem.
1: En Xanglo pregunta quan acabaran les obres del passeig del riu, del passeig fluvial.
0: Mira, ara deixaran... Estan instal·lant la barana de seguretat que separa la mota del que és passeig. Quedarà obert per la festa major. No es pot garantir que per la setmana vinent estigui posat tintat la zona de passeig que s'ha enformigonat. Depenia de que l'empresa li arribés la maquinària que necessita, perquè estem a l'agost i hem d'agrair de fet que estigui tot el personal treballant i més amb aquestes calorades. Quedarà obert el dimarts de la setmana vinent, o sigui, sense les tanques, i faltarà el tintatge del que és la part nova enformigonada. Sí que ha passat la festa major al setembre, s'arreglarà el que ja havia quedat pendent de reparar de tot aquell passatge, de tot aquell sorrejat que s'aixecava, que ja formava part de la garantia de les primeres obres que es va fer i que està més a la banda de l'esplai. Això sí que es farà de cara al setembre. No sabem si per la festa major podrà quedar tot el tintat amb l'òxid que es preveu abans de la festa major. Veurem si arribem. En qualsevol cas, el que sí que estarà obert és el passeig sense les tanques d'obra.
1: Aquest mateix ciutadà també pregunta si es podria posar alguna instal·lació lúdica de 9 a 12 anys al Parc de la Sardana.
0: Hi ha gronxadors, hi ha la tirolina, podem mirar-ho perquè espai n'hi ha. Si hi ha alguna proposta concreta, ens la pot fer arribar sense cap inconvenient.
1: I en relació també amb els parcs, pregunta si es podrien posar més bancs al Parc de l'Amistat i zones d'ombra.
0: Mira, el tema de les zones d'ombra està demanat des del mes de maig, i quan jo em queixo de la contractació pública és perquè passen coses com aquesta. Encara és un procés que està en marxa perquè la zona d'ombra, que no és barata, ha de passar tot aquest procés de la llei de contractes, i és absolutament ridícul que aquestes alçades de temps hi instal·lem una zona sombrejada. És un tema que ha portat cua a nivell intern i tècnic. i no me n'amago, i sí que he demanat que si aquesta zona d'ombra ha d'arribar al mes d'octubre, ens esperem a la primavera de l'any vinent a posar-la, i em sap molt de greu, però és veritat, els arbres són els que són, s'han posat aquest any arrel de que l'esclafit ens va trencar tots els arbres, i a vegades, quan jo em queixo de la burocràcia, és justament també, i no només per temes de l'aigua, sinó per casos i exemples com aquest. Hem treballat per que fos possible aquest estiu, però si la zona d'ombra passa perquè es posi a finals d'agost, jo ja no vull fer més el ridícul amb aquesta situació, i per tant la zona d'ombra arribarà la primavera vinent.
1: Una darrera pregunta també d'aquest ciutadà. Abans al carrer Doctor Carreras, a la cantonada, hi havia dos bancs. Ara només n'hi ha un, perquè es va descollar un del terra, i pregunta si es podria posar un altre que anava molt bé per la gent gran.
0: Doncs sí, segurament... Bueno, sí, s'ha de reparar, jo crec que el tornaran a posar. Més allò és una zona plana, bueno, tot el carrer de l'Amistat, de fet, per posar. M'imagino que deu ser, clar, la baixada del doctor Carreras, no? Perquè a l'hora de pujar o baixar deu costar la gent gran i deuen fer aturada. Sí, el tornarem a posar.
1: També ajunto dues preguntes aquí d'en Juanjo i la Núria, que és en relació a les instal·lacions d'illes d'escombraries, i també la Núria pregunta si es podria posar un contenidor d'escombraries a l'aparcament que hi ha darrere de l'hotel de la Farinera.
0: Sí, ells mateixos han de gestionar les escombraries. S'haurien de gestionar les escombraries, sí, perquè és una absoluta marranada el que passa allà.
1: La Telma pregunta quan es tornarà a arranjar el camí de sorra que va de Masmora fins a Sant Daniel.
0: Mira, aquesta petició la traslladarem al regidor de Medi Rural perquè hi passin una maquinada.
1: La Zucena pregunta, diu que volia saber si s'arreglarà els carrers de les urbanitzacions a Can Camps, diu que no es pot sortir.
0: A Can Camps no està prevista arreglar carrers, més enllà de tapar allò forats que siguin molt urgents, perquè recordem que són urbanitzacions amb dèficits urbanístics i per tant no estan recepcionades. El que sí que s'ha de fer és un manteniment, sobretot en aquells espais que estiguin molt malmesos. Ara mateix les actuacions d'asfaltat que hi ha previstes són a Tordera Park i Terra Brava, i que començaran el mes de setembre.
1: La Zalruna diu, soc d'Aura Park i vull saber si es podrà fer alguna cosa amb el tema de les escombraries.
0: Doncs mira, remeto el que he contestat abans, que ja està publicat el plec de clàusules tècniques i administratives que regeixen el concurs públic per la millora del servei, de fet per l'empresa que s'hagi d'encarregar el servei, i que a finals de setembre sabrem quantes empreses s'han presentat, que no vol dir que tinguem la nova empresa, perquè una vegada es presenten les empreses s'ha de fer l'obertura de sobres o no sé què, els informes tècnics. Fins aquí mig any no tindrem, si tot va bé, no tindrem el nou servei en marxa.
1: Tenim un...
0: Mig any, sent molt optimista.
1: Tenim un ciutadà que aquí posa ell a ser, potser es diu Lluc, en tot cas.
0: Com sigui.
1: Diu, hola, es podrien coordinar les hores del bus urbà amb els horaris del tren a l'estació?
0: Sí, entenc que hauria de ser així. Però llavors, o bé fer... Sí, s'haurien de coordinar, però llavors implica moure també tots els horaris, és veritat. És que hauria de ser així.
1: La Dolores pregunta si s'assumirà la despesa del subministrament de filtres. És aquesta la pregunta.
0: No anirà amb càrrec a tarifa, però sí que el pagarà l'Ajuntament. Al final l'acabarem pagant entre tots, però sí que no el veurem amb un augment al rebut de l'aigua.
1: La Dolors pregunta per què li han enviat a la taxa d'escombraries a una casa que està en obres sense tenir la cèdula d'habitabilitat.
0: Perquè la taxa d'escombraries es gira a tothom, a parcel·les construïdes, a parcel·les no construïdes, a solars, a masies, a cases aïllades, a pisos... Des d'aquest any, per fer una taxa justa i equitativa, tothom paga la taxa d'escombraries.
1: En Daniel té una pregunta també i diu que pregunta que el Montnegre de qui és competència.
0: Depèn. Hi ha una part de propietat privada, el Montnegre Corredor, en quant a parc, és de Diputació de Barcelona, i hi ha una part que és Ajuntament de Tordera.
1: La Carme diu, quan hem d'entrar a les Ferreres quasi no ens hi veiem, la quantitat de matoll fa que no es vegi. Si es podria fer alguna cosa.
0: Bueno, haurem de fer una desbrossada, entenc. Però, insisteixo, ens trobem amb el mateix d'abans. Estem en risc d'incendi, qualsevol actuació que fem en entorn natural s'ha de vigilar molt, perquè les màquines a vegades bueno, ens poden produir un petit foc que volem evitar de totes totes.
1: Has contestat la següent pregunta, que era en relació d'aquesta de la rosa, per tant que ja tenim la resposta. També, segon diu Agua Delirio, diu, sap que organitzacions com a Roca Rosa també hi ha problemes amb l'aigua? Això és el seu comentari.
0: Problemes amb l'aigua, m'entenc que deu ser de subministre. També ens passa a Can Domènec, que hi ha una gran quantitat de frau amb l'aigua, a banda de pèrdues que es poden donar per canonades, i sobretot que hi ha un augment molt, molt important del subministre, que fa que de seguida es buidin el dipòsit. Per això, en alguns casos, es talla el subministre a la nit perquè es pugui encarregar el dipòsit i l'endemà la gent pugui utilitzar l'aigua. Però estem tenint unes calorades horroroses i s'utilitza molta aigua. Més enllà de que la gent en faci un mal ús, i ompli les piscines constantment i cada dia, que és un problema que també ens hi trobem a moltes urbanitzacions. Que bé, els dipòsits al final s'abuiden perquè canvien la piscina constantment, i amb això sí que s'estan prenent altres tipus de mesures.
1: Tenim una doble pregunta també de la Marisa, que abans n'ha fet alguna. Pregunta si es podria fer un radar de velocitat al centre del poble i un pas peatonal davant de la caixa, que els cotxes diu que no
0: és. Aquesta és la primera pregunta que et contestava, que deu ser la mateixa. Sí. Si no és la mateixa veïna, anava en la línia de reduir la velocitat dels cotxes que passen per allà, que sí, bueno, em remeto a la primera pregunta, així donem contesta a la resta.
1: Elvira pregunta si es podria reformar la piscina municipal, la gran, perquè no fos tan fonda i poder repartir la gent.
0: Mira, aquesta era una de les propostes que teníem a principi de mandat, quan encara aleshores estàvem en procés de sequera, perquè aquesta piscina nostra és de mides, bueno, es va fer en èpoques preolímpiques, quan totes les piscines eren grans i molt, amb molta fondària. I en temps de sequera, ja no se recordo si era aquest primer mandat o en etapes anteriors d'en Joan Calra, s'havia plantejat de refer el bas i no fer tan profund, perquè al final la gent en podria gaudir més. És una de les propostes que tenim damunt la taula, però fins que no tinguem finançament per fer-les és inviable. Però estaria molt bé perquè se'n gaudiria més de la piscina.
1: Anem amb les dues darreres preguntes, són curtes. També pregunten a la Terma per què no puc anar al ple a parlar del tema de les UT, HUT.
0: Sí que pot anar al ple per parlar del tema de les UT. De fet, deu ser, sí, la Terma és la persona que va fer la pregunta, que a més a més vaig contestar. Em consta que el regidor que porta els temes de turisme va parlar amb ella per explicar-li què és el que estem fent. Els habitatges, les UTs, són els habitatges d'ús turístic que hi ha a Tordera, la llicència la dona a la Generalitat de Catalunya. Hi ha alguna problemàtica relacionada amb algunes cases d'allotjaments turístics que constin així de manera directa a Tordera i Sant Daniel, per les quals la policia hi actua i actuen cada vegada que els veïns ho requereixen, i s'estan emprenent accions des de la via tècnica perquè aquestes llicències la Generalitat les pugui revocar. Aleshores, sí que hi ha mesures per atendre, no?, les problemàtiques amb els habitatges d'ús turístic. El problema és que no, la llicència no la donem nosaltres. Nosaltres només, bueno, el que hem de fer és actuar davant la problemàtica, traslladar-ho a la Generalitat, i sigui la Generalitat que decideixi què ha de fer, perquè al final és un tema de competències. Nosaltres, l'Ajuntament, actua fins allà on te pot. Podem tocar les portes que faci falta, però al final ha de ser el competent qui respongui.
1: Tenim ja més preguntes, però ho deixarem per la propera edició perquè ja se'ns ha fet l'hora. Alcaldessa, gràcies per venir. No sé si vol afegir alguna cosa més abans de marxar.
0: Bé, simplement recordar que de moment l'aigua està declarada com a apta des d'aquesta setmana, que és una situació que es podrà o no revertir en els propers dies, en funció de com vagin sortint les analítiques que continuem fent. No perquè tinguem l'aigua apta vol dir que ens oblidem del tema, tot el contrari, seguim fent analítiques i a més treballant per la instal·lació dels filtres, que és el que donarà la solució definitiva. I ja en l'àmbit més popular, doncs, dir que estem en plena prèvia de la festa major. Avui tenim el sopar de colles i la festa dels 80, 90 i 2000, que la gent en gaudeixi, que ho faci amb seny i civisme, i que la setmana vinent, doncs, ja comencem a tenir els actes forts de la festa, que haurem d'estar molt pendents de la meteorologia i que en qualsevol cas estem treballant en alguns plans B que siguin possibles, perquè si ens hem de trobar en la situació de suspendre o anul·lar alguna o moure de lloc alguna activitat, doncs tenir-ho més o menys previst i no actuar de manera de fer-ho de manera preactiva, proactiva, i no tan reactiva. Per tant, bueno, esperem que gaudim d'una bona festa major tots, i si pot ser que el temps ens acompanyi.
1: Doncs, alcaldessa de Tordera, ja aquí es l'emplacem d'aquí 15 dies i l'agraïm com sempre que vingui aquí als estudis de Ràdio Tordera.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
3: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
4: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
3: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
5: Càpsules informatives.
6: Dimarts 18, a 6:45 de la tarda, a l'Esplai de la Gent Gran, hi haurà una conferència de balls festius del segle XX a Tordera, càrrec de Joan Carles Barrera, del Cercle d'Història de Tordera. En una conferència on es parlaran de com eren els balls a principis del segle XX a Tordera, com es ballaven i quina música hi havia.
7: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
8: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

gaire. Us hi porta a sentir l'aigua i les barques al capvespre, i la nit amb ella és vostra, és mig boja i això us tempta, i ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres, i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella. De seguida

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Itàlia manté la tensió amb Espanya ampliant la suspensió de l'espai Schengen en una data clau de les vacances, com és aquest pont del mes d'agost.
2: Tot això coincideix amb el punt àlgid de les ocupacions turístiques a Catalunya durant aquesta temporada d'estiu.
1: Repassem la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Duc, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
1: En plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
2: Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: Incidències també a Rodalies amb dos robatoris de cable aquesta passada matinada que afecten la circulació de trens.
2: Els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles i a l'R13 hi ha demores d'uns 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà.
1: I pel que fa al temps, després d'un dissabte amb tempestes que van regar gran part del país, avui el Meteocat ha tornat a activar els avisos de perill.
2: Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Inuncat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
3: Aquesta tarda les tempestes seran les protagonistes a Catalunya. Altre cop, de forma intensa. Començarem després de l'hora de dinar amb aquestes tempestes que apareixeran al Pirineu i Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, sobretot pel sector de la Terra Alta. També apareixeran algunes tempestes sobre les 4, 5, 6 de la tarda al sector del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Penedès. Són unes tempestes que es desplaçaran cap a les comarques gironines i, de fet, s'espera que sobre les 7, 8 de la tarda al sector d'Osona, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès, hi hagin forts ruixats i fortes tempestes que també poden afectar al nord del Maresme. Uns ruixats que desapareixeran ja cap al vespre. En canvi, a l'interior tindrem més tranquil·litat, alguns núvols, i no descartaríem també que algun ruixat arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: I en cultura, el documental Operació Hiperita, la trama civil de la guerra química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de memòria històrica del Cerdanya Film Festival.
2: Produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT, el documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
1: I pel que fa als esports, Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus s'enfronten al Llevant a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, Itàlia manté la tensió amb Espanya pels controls fronterers en ple pont del 15 d'agost, una de les dates amb més mobilitat de l'estiu, i el conflicte arriba precisament quan milions de persones es desplacen per Europa i Catalunya també viu un dels seus moments de màxima activitat turística de tot l'any.
2: Roma va recuperar els controls a les connexions aèries i marítimes procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta a finals de juliol. El govern de Giorgia Meloni ho justifica per raons de seguretat i pel temor que una nova arribada massiva de migrants a Ceuta pogués tenir conseqüències més enllà de la frontera espanyola.
1: A més, el ministre italià de l'Interior, Matteo Piantedosi, defensa que la mesura és preventiva i que s'aixecarà quan desapareguin completament els riscos. I ahir mateix, dia 15 d'agost, el ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, insistia en aquesta mateixa línia, que Roma vol mantenir els controls mentre consideri que hi ha risc d'immigració irregular o fins i tot d'infiltració terrorista.
2: Madrid, en canvi, considera que la resposta italiana és desproporcionada. Espanya va reclamar a Roma que retirés els controls i davant la negativa italiana va respondre establint controls aleatoris als passatgers procedents d'Itàlia. Les forces de seguretat del Marroc van frustrar ahir, com a mínim, un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat autònoma de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat a les afores de la localitat fronterera d'Efnidek.
1: Tot això, com diem, aquest conflicte entre Espanya i Itàlia continua en marxa, mentre a Catalunya també està en marxa aquesta temporada alta d'estiu i en aquest cas de mobilitat turística. Anem en aquest cas al turisme, ens anem a fixar, com diem, en aquest turisme interior de Catalunya, que en aquest cas ha notat un descens del nombre de visitants en el que portem d'estiu.
2: Hem pres el pols als viatgers que han escollit passar les vacances a Osona i el Ripollès, dues comarques que han notat menys visitant. Norma Lebrero.
4: Vic ha rebut aquest mes de juliol turisme català, de França, dels Estats Units i de Bèlgica, però n'ha rebut menys que altres anys. Bet Piella és primera tinent d'alcalde.
5: El juliol ha anat bé, el que passa que hi ha una dada molt clara, que és que hi ha hagut aproximadament un 30% menys de visitants que entren a l'oficina de turisme, que no vol dir que siguin visitants a la ciutat de Vic, perquè nosaltres podem comptabilitzar els que venen a informar-se a l'oficina de turisme. De les 1.500 aproximadament persones que han vingut a informar-se, turisme de Catalunya, el turisme local, és pràcticament el 60-70% d'aquests usuaris.
4: Ho han notat també una mica més amunt, a Ripoll, on han detectat una anomalia respecte a altres anys. Ho explica Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
6: Mes de juliol, per exemple, ens ha augmentat el públic català i ens ha baixat l'espanyol i l'estranger, i en canvi, a l'agost, el que ens ha passat és que el català ha baixat i ens ha pujat a l'estranger i a l'espanyol. La qual cosa és estranya, perquè normalment els estrangers venien més al mes de juliol.
4: I llavors, on han anat de viatge els catalans? El Japó ha estat una de les destinacions estrella de l'estiu i des de les agències recomanen alguns països per evitar massificacions. En dona algunes idees Gabriel Arranz, de Multitud Viatges de Granollers.
7: Haría como circuitos, sobre todo en los países que a lo mejor no hay tanto turista, como por ejemplo Paraguay o Guatemala, porque creemos que son destinos que tienen muchísimo para ofrecer, que están muy desconocidos y en los que hay mucha cosa que hacer, súper divertido y se puede pasar mucho mejor con una experiencia muy buena.
4: D'anomalia no n'hi ha hagut a la Costa Brava, on han tornat a tenir platges ben plenes aquesta primera part de l'estiu.
1: Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
2: Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I un altre accident a la xarxa viària, en aquest cas una col·lisió entre un cotxe i un vehicle pesant que deixa 5 persones afectades, 2 adults i 3 menors. Tal com ha informat el sistema d'emergències mèdiques, els fets s'han produït a l'AP7, al terme municipal de l'Arbós, al Baix Penedès.
2: Per aquest incident s'han activat 6 unitats del SEM i un helicòpter medicalitzat. Entre els ferits hi ha un menor en estat crític traslladat a l'Hospital Sant Pau. Un home en estat menys greu portat al mateix centre mèdic, una dona en estat menys greu traslladada a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona i 2 menors menys greus també desplaçats a aquest darrer hospital.
1: Marxem ara a Rodalies. 2 robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons han informat Adif i Renfe.
2: D'una banda, els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat. Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles.
1: Seguim amb successos, en aquest cas amb un incendi, perquè els bombers treballen amb 11 dotacions a l'exterior d'un magatzem proper a la 22, a Lleida.
2: Segons els bombers, el foc ja està controlat i ha afectat la façana i cremat un carretó elevador, un depòsit de gasoil i

0: Ets l'avià perquè no hi passi ningú.
1: I Catalunya continua pendent durant la jornada d'avui de l'evolució de les tempestes després de l'episodi de pluges intenses que ahir ja va afectar bona part del territori, especialment el nord i el centre del país.
0: Protecció Civil ha desactivat aquesta matinada l'alerta del Pla Inuncat, però manté la prealerta per la previsió de noves precipitacions intenses. Aquest diumenge es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al terç nord-oest i a partir d'aquest migdia al terç nord. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. Ahir el telèfon 112 va gestionar 176 comunicacions relacionades amb 103 incidents provocats per les pluges. Els registres més elevats es van assolir a Artés, al Bages, amb 30 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Sant Pau de Segúries, al Ripollès, se'n van registrar 29,2 i a la Muntanyola, a Osona, 21,6. De cara a aquesta tarda, Protecció Civil demana extrema la precaució en els desplaçaments i en activitats en zones inundables. També recorda que cal evitar creuar rius, rieres i barrancs, especialment durant els episodis de precipitació intensa.
1: La darrera actualització d'aquest avís de situació meteorològica de perill, com diem, per part del Meteocat, deixa 7 comarques amb nivell 3 de perill, un perill alt de 3 sobre 6, i 10 més amb perill moderat. S'esperen, com diem, xàfecs que poden arribar fins als 20 mil·límetres per metre quadrat en només mitja hora i que aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, com ja va passar durant la jornada d'ahir. Les comarques són l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i la Selva. I aquest dilluns es compleixen 9 anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de l'any 2017, quan allà mateix es van causar en total 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Ens dona tots els detalls Norma Lebrero.
2: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
1: Parlem ara de videojocs, perquè durant l'estiu tenim més temps lliure i molta gent aprofita precisament per convertir-se en gaming o en gamer, perdó.
0: Una activitat que pot servir per desconnectar i evadir-se de l'estrès, però que si se'n fa un ús excessiu també pot acabar afectant el nostre dia a dia. Ens ho explica amb més detall Núria Pereira.
3: Jugar a videojocs és per molts una manera de desconnectar. De fet, un estudi recent sobre els hàbits dels jugadors a Catalunya assenyala que el 43,5% els utilitza com una via d'escapament davant de l'estrès. Els experts recorden que per si sol jugar no és una conducta problemàtica. En parla Marta Balaguer, vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
4: Bueno, pues, sí, pot funcionar i de fet funciona, no?, com qualsevol altra activitat que puguem fer en el dia a dia per desconnectar de l'estrès, per disfrutar el que ens agradi.
3: El límit, però, arriba quan el videojoc deixa de ser una activitat de lleure i comença a interferir en la vida quotidiana.
4: Quan tot el nostre dia a dia gira al voltant del joc, quan deixem de dormir i anem cansats de treballar, doncs aquí ja ens hauríem de començar a preocupar. Quan deixem de relacionar-nos, quan deixem de... pues, de fer, o sigui, quan deixem davant de les nostres responsabilitats.
3: Però el gaming també pot tenir beneficis. Segons l'especialista, depenent del tipus de joc, es poden estimular diferents funcions cognitives. A més,

0: Els videojocs en línia també poden ser una forma de socialitzar, especialment quan es comparteix l'activitat amb amics.
1: Si jugues, no, online, doncs a més estàs amb amics, estàs mantenint relacions socials, no són les típiques, no, de quedar amb una persona a fer un cafè i xerrar, però sí que estàs compartint una activitat social. El gaming també està com molt demonitzat en el sentit de que sempre relaciona molt amb addiccions, amb, no, amb pèrdua de temps d'alguna manera, amb activitats poc estimulants, però realment no és així. Són activitats, depèn del joc, clar, però pot ser una activitat molt estimulant.
0: En el cas dels infants i adolescents, però, els experts insisteixen en la importància de la varietat. No es tracta només de limitar les hores de pantalla, sinó de garantir que el videojoc comparteixi espai amb l'escola, els deures, l'esport, les relacions socials i altres formes d'oci.
2: Obrim plana local. Comencem parlant d'obres. Palamós al Baix Empordà ha adjudicat aquestes obres, com diem, d'accessibilitat i restauració de la platja gran, que començaran just després de l'estiu.
3: Es tracta de la segona fase de la reforma del Passeig del Mar. Ens ho explica des de Ràdio Palamós Carles Ribas.
4: L'empresa Bigues Grup SL de Granollers és l'adjudicatària de les obres de restauració i millora de l'accessibilitat a la platja gran de Palamós. S'ha adjudicat l'obra per un preu de més d'1.300.000 euros, amb l'IVA inclòs, uns 200.000 euros per sota del preu de sortida. El projecte inclou renaturalitzar el que era l'antic aparcament de cotxes i restaurar la sorra de la platja que s'ha vist contaminada per la pols del paviment de Sauló. Laura Lafarga, regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós.
5: I la segona fase és la transició entre el passeig i la sorra i la platja. És d'alguna manera ve a ocupar el que era l'aparcament, i el que fa és primer la restauració de tota la vegetació que hi havia abans de que hi hagués l'aparcament de Sauló, i després es creen unes plataformes augmentant l'accessibilitat.
4: Un cop acabi l'estiu, aquestes obres tenen una previsió de durada de 5 mesos.
2: I seguim a la demarcació de Girona, perquè precisament a Girona capital es deixa definitivament i simbòlicament enrere la sequera amb l'obertura de la font de la plaça Marquès de Camps. Ens ho explica des de Televisió de Girona Xavi Morlans.
6: Ja fa mesos que l'Ajuntament de Girona va anunciar la reobertura progressiva de les fonts ornamentals de la ciutat, després de la millora en la situació de sequera gràcies a les pluges dels darrers mesos. Ara aquesta reobertura ja és una realitat. La font de la plaça Catalunya fa setmanes que funciona, i la de la plaça Marquès de Camps ho ha fet en els darrers dies. Per això hem parlat amb Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarcolant, que qüestiona si aquest és el moment adequat per tornar a posar totes aquestes fonts en funcionament.

Obrim ja el bloc cultural. Parlem del documental Operació Hipèrita, la trama civil de la guerra química, que ha guanyat el Premi del Públic de la secció de memòria històrica del Cerdanya Film Festival 2026, produït per TAC12i, coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT. El documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.

0: documental dirigit per Toni Orensanz i Joana Zapata ja va rebre el reconeixement del FICCAT, on va obtenir el premi a la millor producció de les comarques tarragonines el passat mes de juny. Operació Hiperita recupera un episodi poc conegut de la història contemporània, el bombardeig espanyol amb armes químiques contra la població civil del Rif, al nord del Marroc, durant la Guerra del Rif, ara fa un segle. La investigació posa el focus no només en l'ús d'aquestes armes, sinó també en la trama civil i industrial que hi va haver al darrere, i també amb el paper que hi van tenir les empreses i laboratoris catalans.
1: Són bombes C5, que són de 20 quilos, de 20 quilos d'hiperita.
2: I seguim amb més cinema. La producció Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell Aparicio, ha rebut dos importants reconeixements de la crítica a la 79a edició del Festival Internacional de Cinema a Locarno, a Suïssa.
0: Per una banda, el Premi FIPRESI, atorgat per la Federació Internacional de la Premsa Cinematogràfica, i també el Bocalino d'Oro a la millor pel·lícula, concedit per la crítica independent suïssa. La pel·lícula, una coproducció entre Espanya, Perú i Itàlia, es va estrenar internacionalment a Locarno el passat 13 d'agost.
2: Parlem ara de festivals. Mònica Naranjo ha convertit aquest dissabte el Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà en una celebració dels seus 30 anys de carrera.
0: La cantant de Figueres ha passat pel Guíxols Arena en el marc de la seva gira Greatest Hit Concerts, amb un espectacle de gran format amb llums, coreografia i canvis de vestuari en què s'ha repassat alguns dels èxits de la seva trajectòria, com Desatamé, Sobreviviré, Europa o Empiezo a recordarte, en una exhibició de potència vocal.
2: Són les dues i gairebé 21 minuts. Moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus inicien la competició avui amb el partit que els enfrontarà al Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium.
0: Els pericos, que només han aconseguit dues victòries en els 6 partits de pretemporada disputats, esperen començar amb bon peu la temporada regular. En aquest sentit, el seu entrenador, Manolo González, assegura que l'equip ha de continuar evolucionant com ho han fet en els dos últims cursos.
4: El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, siempre digo lo mismo. Eso te... vuelvo a decir lo mismo siempre, si la jornada 30 tú tienes la salvación conseguida, quiere decir que vas a luchar por una cuota mucho mayor. Es el primer objetivo que nos marcamos, creo que el 70% de los equipos de primera división, y a partir de ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible. Intentar llegar lo más alto posible, superar la clasificación de las dos temporadas anteriores si podemos.
2: Per la seva banda, el Barça, que no s'estrenarà en Lliga fins a la setmana que ve perquè alguns internacionals van arribar a les semifinals del passat Mundial, també juga aquesta tarda, en aquest cas un nou amistós de pretemporada.
0: Els blaugranes són a Suïssa per jugar davant el Basilea a partir de 4:45 de la tarda. L'entitat catalana disputarà el seu cinquè amistós d'estiu, ja sense Ferran Torres, traspassat al PSG per 50 milions i en plena negociació amb el Manchester City per incorporar a Rodri.
2: I a segona divisió, amb Girona i Sabadell en competició, també la competició, com diem, ha començat aquest mateix cap de setmana.
0: Els gironins obren el foc a Montilivi amb el Leganés a partir de les 7 de la tarda. Pau Villafañer, Girona FM.
5: L'equip gironí torna a la categoria de plata 4 anys després i ho fa després d'una pretemporada amb poques alegries, tant pel que fa a resultats com pel poc moviment del mercat de fitxatges. Els gironins no defugen l'etiqueta d'aspirants a l'ascens directe, però encara els queden deures per fer els despatxos. De fet, l'equip torna a encarar l'inici de lliga marcat per la inestabilitat a la plantilla, tal com va passar la temporada passada. Quique Álvarez és l'entrenador del Girona.
6: I jo crec que amb el que tenim, demà estarem preparats per competir bé. Està clar que haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
5: Amb tot plegat, avui a les 7 de la tarda el Girona es prepara per un debut que pot marcar el to i els nervis de l'afició en aquest inici de temporada.
0: Per la seva banda, el Sabadell no s'estrenarà fins dilluns en la seva visita al camp de l'Sporting de Gijón.
2: Seguim amb futbol, en aquest cas femení. La Lliga F no comença fins d'aquí dues setmanes, però el Barça, el Badalona Women i l'Espanyol van disputar ahir partits amistosos.
0: Les blaugranes van empatar al camp del Manchester City, malgrat avançar-se amb dianes de Graham i Vicky López. Martina Fernández i la jugadora noruega analitzaven de manera positiva el partit.
7: Bé, molt bé, el segon partit de la pretemporada, crec que hem estat bé, la primera part crec que hem fet un bon futbol, una bona actitud, una bona defensa, minuts per tothom, així que molt contentes.
8: Sí, yo creo que igualmente que nos ha marcado dos, la gente que ha entrado, que tiene 15 años casi todas, han hecho muy bien, han entrado poco a poco bien en el partido y bueno, es pretemporada, es para aprender y ajustar cosas.
2: Mentrestant, blanquiblaves i badalonines s'enfrontaven a la Ciutat Esportiva Dani Jarque en triomf de l'est de Sara Monforte per 1-0 amb gol de Bicho.
0: L'autora de la diana de l'Espanyol i Sonia Majarín, jugadora del Badalona, valoraven positivament aquest enfrontament.
9: Sí, a ver, la verdad que súper feliz siempre de ayudar al equipo y de pues poder sumar un gol y nada, ojalá vengan muchos más.
10: Bueno, creo que al final estamos en los primeros partidos, que como bien lo dices, un partido de pretemporada. Creo que todavía nos faltan por encajar piezas y creo que también nos viene súper bien partidos como este para acercarnos más a la competición, ya que está dentro de dos semanas.
2: Per cert, una altra informació en aquest cas del Barça femení, perquè Clara Serra Jordi s'ha lesionat durant la concentració de la selecció espanyola sub-20.
0: La jugadora del Barça i pesa clau en els plans de Pere Romeu s'ha fet mal al canell dret i ja és a Barcelona on li faran unes proves per saber l'abast de la lesió. Serra Jordi s'ha fet mal durant la concentració del combinat que prepara el Mundial que es disputarà a Polònia a partir del 5 de setembre.
2: I encara més futbol, perquè aquesta tarda es disputarà el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
0: A 6:45 de la tarda l'Europa femení jugarà contra l'AEM i a les 9 de la nit l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
2: I acabem parlant d'atletisme. Els europeus que es disputen a Birmingham, Meritxell Soler s'ha penjat la medalla de bronze en la modalitat per equips de la marató.
0: L'atleta vagenca ha quedat 20è en la classificació.
2: Com diem, l'atleta vagenca ha quedat 20è a la classificació individual, però ha pogut sumar aquest metall després de que l'equip espanyol hagi quedat tercer per darrere de la Gran Bretanya i Itàlia. És la tercera medalla catalana en aquests europeus, després de l'or del gabanenc Pol McGrath en la mitja marató de marxa i el bronze de la mataronina Raquel González en la modalitat de marató també en marxa atlètica. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
11: La xarxa de comunicació local.
3: Continguts en xarxa.
12: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
13: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
14: ¿Qué extraña luz?
13: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
12: El final de Oak Street segueix una família que després d'un misteriós fenomen còsmic veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Amb Anne Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
15: ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
16: Porque allí tengo un buen empleo.
14: Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
12: A Palestina 36, la cineasta Maggie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiyam Abbas.
15: Después nos bañamos.
12: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere, sinó sobre tot allò que, malgrat el temps, encara ens continua perseguint.
15: Hola.
16: On te quiere? Está montando una película tú sola.
15: Mónica.
17: ¿Qué estás haciendo, Juan?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: La pesca, com tants altres, és un ofici vocacional que en molts casos es mama a través de la família, com si es portés de sèrie. El Marc Gavaldà, nascut el 1989 a Cambrils, és una d'aquestes persones que du la pesca a la genètica. Com ell, cada cop n'hi ha menys a Catalunya. Des dels 16 anys va a la mar. Primer amb la barca de casa, però en jubilar-se el pare, el futur incert del negoci familiar va fer que se la venguessin. No hi havia gaire garanties de tenir alguna mà dreta de confiança i un equip que l'acompanyés com a patró. I el 2021 va decidir migrar de port, uns quants quilòmetres més amunt, a Tarragona, per dedicar-se a l'arrossegament amb la barca Xerinola. Una persona com ell, jove, format, après en l'ofici local, diu ell mateix, és una joia dins el sector. A banda de dos fills d'amo que recentment s'han incorporat a l'ofici, ell, tot i els 20 anys que fa que s'hi dedica, és el pescador més jove del port de Tarragona. Amb el Marc, passegem per la dàrsena del port, des d'on veiem el front marítim del Serrallo. No cal anar gaire lluny per recordar quan el barri vivia íntimament lligat a la mar. La seva identitat mai deixarà d'estar lligada, però cada vegada hi ha menys barques i menys persones dedicades a la mar. Cap als anys 2000, les dàrsenes del port de Tarragona estaven plenes de barques. La flota, de vora un centenar d'embarcacions, multiplicava per 5 l'actual. Una realitat que demostra la manca de relleu generacional al sector i que no és aliena a la de tota Catalunya, on en els últims 20 anys s'ha passat de més d'un miler de barques a poc més de 500.
4: Un rodamunt de barques, a vegades no sabies ni per on ficar-les aquí. Les coses d'abans eren que molta gent del Serrallo, quasi molta gent, se dedicava a la mar.
5: I si no la mar, a fer xarxes o...
4: Exacte, el tema de les xarxes, moltes dones dels pescadors eren remendadores i els seus marits els ensenyaven com posar les xarxes, també. I a part de portar les senyes de casa i tot, és el que feien. A vegades les dones dels altres també ajudaven a això. Hi havia molt de sentit de companyerisme i molta humanitat abans.
3: Un port com el de Tarragona representa molt bé el model de pesca costanera de petita escala de la Mediterrània Occidental, una flota eminentment familiar que pesca en caladors propers als ports, que fa jornades de com a molt 12 hores en captures destinades al consum fresc i en què, per tant, el producte viatja en poques hores de la mar a les taules. Pràctiques que es diferencien del model extractivista de les grans empreses pesqueres dels oceans, vaixells petits comparats amb els grans iots i els creuers plens de turistes que atraquen en dics propers.
4: Sí, un port que ha tingut molta vida marinera des de tota la vida, generacions de gent gran, joves, molta gent ha pujat amb l'ofici de la mar. I ara tot això se va perdent molt, molt, poc a poc, lentament, diràs tu, però és una mort agònica. Perquè veus que tot el que tu has començat amb una il·lusió de petit, tot això veus que se'n va en orris. I tu diràs, jo com a jove, te veus fent una altra cosa? Pues quin remei me tocarà, potser? Perquè això, realment, és el que ha sigut la meva vida des de que era un nen petit, des de que anava a donar tons per allà al port, fins que a lo millor agafava una canya i em ficava a pescar un peix i li portava el peix allà amb una caixeta de bordo de mon pare, que tota la vida han sigut família pescadora, i aquell pare agafava la caixa, m'ho comercialitzava i a lo millor doncs, mira, me donava per quatre xuxeries o això, i bueno, tot això doncs, és una cosa que es porta, és una cosa de petits que coneixes amb això. Clar, no m'imagino allò, el nou jovent, sí, farà aquesta fenya, però a lo millor no hi ficarà aquesta passió perquè no t'ha vingut des de petit. Jo penso que la mar també és un ofici una mica vocacional, també. que t'ha d'agradar. I és realment la vida de molta gent d'aquí.

0: Mentre caminem per la dàrsena cap a la barca del Marc, ens trobem el Jaume, el Joan i el David, del Joan i Maria. Fan pesca d'encerclament amb la barca de la família des dels anys 90, sobretot de seitó i sardina, i les han vist de tots colors, però mai tan foscos com els darrers anys. Avui que la previsió meteorològica no era gaire optimista, com ells, la resta de barques s'han quedat a port. Però finalment, el temps els ha enganyat a tots i això els sap greu perquè amb tan pocs dies que tenen per a pescar l'haurien pogut aprofitar. Però és millor gastar les bales a l'estiu, ja que, amb el turisme, els preus de venda del peix són més alts. I ja que hi som, qui aprofitem la vinentesa som nosaltres i parlem tots plegats sobre el present i el futur del sector.
1: La pesca, si fos per part nostra, la mar de bé, però per part de l'administració, molt malament.
2: Molt malament.
1: Perquè quedem pocs i només se volen treure dies de la mar. I tot són burocràcies, mals de caps, petrolis cars, pisos baratos, però per peix de la mar...
2: Que hi ha l'ecodictadura, també.
1: I mira que fent totes les normes que es diuen ells i tot això, i damunt tots són pals de les rodes. Però bueno, aquí estem per subsistir. No sabem fer res més. Fem una cosa que s'agrada molt,
2: molt,
1: com fet tota la vida, com fet els nostres antepassats, i la veritat, tenim ganes de fer-ho i ganes de seguir. I ganes de jubilar-nos a la mar, que per això hem nascut, per anar a la mar.
3: Se foten cada any, se foten pals a les rodes, cada any.
4: Amb el preu.
3: Cada any.
1: Mira, el preu del petroli, mal temps, tot això ho hem tingut tota la vida. La veritat, això ho hem tingut tota la vida, perquè el peix car ha anat el peix car. El peix també ha anat barat. Ha hagut èpoques que s'han agafat poc, ha hagut èpoques que s'han agafat molt. Però que vingui l'administració i te digui, xiquets, aquest any teniu 100 dies per a la mar, o 120, això no havia passat mai de la vida. Mira, avui mateix veiem que donàvem molt temps. Nosaltres que no anem a la mar no guanyem. Avui potser les vaques haguessin anat a la mar. És igual que el peix hagués anat barat o que hagués anat al peix car o s'hagués agafat més o menys. Però clar, i et diuen que si l'any que ve, o aquest any, que teniu 120 i pico, doncs pues, xiquet, guardem un dia per a veure si vindrà o no se'n donaran.
3: A l'estiu, o per acabar-hi bon temps.
1: Així, la gent no pot viure d'aquesta manera, així, amb aquesta incertidumbre de si podem sortir o no podem sortir.
0: Amb els anys que fa que es dediquen a un ofici que els ve de tradició familiar, no contemplen cap altra possibilitat que continuar-se dedicant a la mar. Senten que no sabien fer res més, i a més, no volen fer res més. Treballen i fan el que poden per guanyar-se la vida, però se senten ofesos amb unes administracions que consideren que els boicotegen amb la sostenibilitat com a pretext, però amb l'objectiu d'acabar important d'altres països tot el peix que es consumeix.
1: Però el peix que volen portar de fora és del Marroc, que també és del Mediterrà. Tenen les mateixes aigües ells que nosaltres, som al Mediterrà, però allà no tenen restriccions de cap banda, com que no són a Europa, i portaran el peix, perquè moltes barques s'han venut al nord, que es venen aquí, tot va cap aquí al Marroc. Que hi ha empreses d'aquí a Espanya que tenen empreses allí per portar peix? Segurament, perquè quan no hi haurà peix aquí, el peix s'ha de portar alguna banda o altra, no?
4: És més barat també, no?
1: Segurament.
5: I amb unes condicions sanitàries bastant més pèssimes que les d'aquí.
1: Escolta, és igual que el pagès, no em porten de tomàquets i de tomàquets, no, taronges de Sud-àfrica, i vas allí, que veus el que els hi posen de sofatar? Doncs pues aquí el mateix. Si et fan plegar tu, la portaran de fora.
3: A balles de Turquia...
1: Però no pateix que no li portaran cap d'etiqueta. Tu vas al Mercadona, que això ho ha vist tothom. Els pocs roquers, aquí tenen que fer un quilo. Tu vas un paquet del mercador que venen bullits i no el fan el quilo. O coetes de rap, que nosaltres aquí tenen que fer 300 o 400 raps, i li fan menys. Doncs no pateixen, això no ho miraran. Però si ve un inspector aquí, te la fotrà. Cosa que aquest peix ja el deixem a la mar, nosaltres, que no se'l deixem vendre. Vull dir que ho respectem tot el que diuen ells. Malles més clares. I es guanyem la vida. Gràcies a Déu se guanyen la vida, però xiquet, sabeu que no se la podem guanyar, se la...
0: Si el malestar dins el sector ja era notori, al desembre de 2024 es va encetar la darrera polèmica per culpa d'una proposta de la Unió Europea que podria haver suposat la desaparició de la flota catalana i de la cadena de valor que hi va associada. De 130 dies de veda a l'any, que segons els pescadors ja posen en perill la sostenibilitat econòmica d'una embarcació, la Comissió Europea volia limitar a un màxim de 27 dies l'any l'activitat d'arrossegament, una reducció del 80%. El sector es va declarar gairebé majoritàriament en vaga. Les flotes no van feinejar i les llotges van tancar. Finalment, però, es va arribar a un acord. Brussel·les va oferir una dotzena de mesures per garantir la sostenibilitat de la pesca. Si els pescadors les compleixen, podran obtenir més dies per sortir a pescar com a forma de compensació fins al punt de poder acabar sortint els mateixos dies que el 2024. Tanmateix, tot i les promeses de suport econòmic, els pescadors es queixen de l'increment de la seva despesa, que asseguren que ja fa temps que fan, i sobretot lamenten que una de les mesures estrella, l'adaptació de les xarxes amb forats de mides més grans, els limita excessivament les captures.
5: Nosaltres principalment vam fer la vaga perquè, a veure, ens estaven fent unes propostes d'Europa que eren totalment insostenibles. 27 dies no en tens ni per començar. No cal ni que t'hi posis. En 27 dies no et pots guanyar la vida. Ni aquí a la mar ni en cap empresa.
1: Aquesta barca, per sortir a la mar, has de pagar la seguretat social dels tres que anem. Paguem 500 euros cada mes cadascú. Ja són 1.500 només per sortir a la mar al mes. Llavors el gasoil, a la setmana gastem 2.000 litres. El preu que està ara són 1.200 i pico d'euros. Això són gastos de sortir a la mar cada dia. Vull dir, en 27 dies, com tu comprendràs, sí que guanyaràs 27 dies, però després el resto tens que amarrar la barca i nosaltres tenen que anar a buscar feina en terra.
3: Si ets jove, pots canviar d'ofici, però quan ja ets gran, ho t'has d'anar allà.
1: I quina feina en terra hi ha per anar a treballar en altres, que no tenim res de lo d'en terra? Per qualsevol cosa que vas estar demanant coses, nosaltres això no ho tenim.
3: Tota la vida hem fet això en altres.
5: I realment no ho tens, això. Nosaltres hem estudiat per anar a la mar. El que tenim és per anar a la mar. I el que deia Jaume, si nosaltres volem jubilar-se a la mar, és això.
1: El que s'agrada fer, sabent que hi ha un futur a la mar, si s'ha de treballar, hi ha un futur a la mar. No hi ha futur. Per què? Restriccions, burocràcia. La gent jove no vol vindre. Normal. Com han de vindre si veuen pels diaris? El tema de l'encerclament aquí a Tarragona i aquí a tot el que és la província de Tarragona està molt malament, no hi ha peix. Està tot carregat de tonyines. Se'ls hi foten el peix. Si no se'ls hi foten, no el poden agafar perquè els hi escampa per tot arreu.
5: Les barques d'arrossegament se guanyaven la vida estar amb el peix blau. Inclús tenint cupos, nosaltres hem arribat a agafar molt de peix blau. I nosaltres a l'arrastro mateix ho notem, que no hi ha peix blau. Sardina i seitó s'ho està menjant tot la tonyina.
1: I ara l'han repoblat, s'ha repoblat, la veritat que s'ha repoblat, però clar, s'ha repoblat de tal manera que n'està ple. I ningú no pot agafar, només els que tenen quota. Clar. Jo també trobo bé que tinguin quota, però també donar un quota als altres, perquè és que a l'última hora saltaran per dalt de la platja. L'altre dia estaven aquí al cap del moll mateix, cosa que no s'havia vist mai. Els dofins van entrar aquí dintre. Aquí dintre, on estem ara, entraven els dofins. Cosa que això no s'havia vist mai de la vida. Si n'hem de viure només quatre de la tonyina i els altres s'han de perdre perquè hi ha molta tonyina, vaja, ho trobo molt mal fet, això.
5: Hi ha una dita a la mar que es diu: el peix gros se menja el peix petit. Les tonyines són enormes. I tot el que ve pel davant, tot s'ho menja.
0: La sobrepoblació de tonyina amenaça altres espècies autòctones. La tonyina, però, no es pot pescar sense uns permisos que poques embarcacions tenen en un mercat dominat per una sola gran empresa aliena al port. Poder tenir més permisos ajudaria a reduir-ne la quantitat i equilibrar la balança pel bé de la biodiversitat i l'economia.
5: Nosaltres som molta gent a pescar i ens guanyem la vida amb això, perquè cadascú té una miqueta el seu grapat i anem pescant. Pues ara, doncs això és una empresa que té un monopoli amb això, marcar les seves lleis a Europa, i ara, doncs nosaltres no hi podem fer res, i està influenciat i per tot això, i les barques del llum ho estan pagant, tot això. Doncs, clarament.
0: A més de la tonyina i les noves mides de les xarxes, la presència d'algunes espècies invasores, com la gamba blanca, gràcies a l'increment de la temperatura de l'aigua, també afecta les captures de peix, com ara de llobarro, llangostí o pagell. La presència cada cop més molesta de broma, que ells coneixen com a llapó, un mol·lusc que s'aferra a les xàrcies, els afegeix pes i també genera pèrdues. La contaminació és un altre problema, una realitat la magnitud de la qual la societat en general desconeix.
5: La runa que arribem a treure cada dia, que això és una bestiesa a vegades, segons en quin terreny vas, en quina profunditat vas, pots arribar a omplir dos rivells grocs, o sigui, com els cubos de basura industrials, aquests negres, doncs els podem arribar a omplir i saltar al contenedor de la basura, i això cada dia. I això és una feina que del pescador que no es veu. I això no s'anomena cap banda.
0: De contaminació, però, diu el Marc, sempre n'hi ha hagut. I de peix també s'han agafat, més o menys. Però ell, que viu la mar gairebé cada dia, durant 12 o 13 hores, no entén el discurs de la falta de peix, quan, segons ell, n'hi ha suficient per guanyar-se la vida. Amb tot, considera que la pitjor amenaça són les normatives europees, allunyades de la realitat i les necessitats del sector, i que cada cop els pressionen més. Per fer front a la sobreexplotació pesquera a la Mediterrània, des de la Unió Europea es va impulsar l'any 2019 un reglament que regula la pesca de les espècies que viuen al fons marí. La mesura, que està integrada en la política pesquera comuna, ha afectat principalment la pesca d'arrossegament. L'arrossegament és l'art de pesca que més afecta la fauna marina i, alhora, el que genera més de la meitat dels ingressos de tot el sector a Catalunya, segons dades de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. Sense aquesta activitat, molts ports haurien de tancar. Sense matisos, el que es promou és eliminar l'arrossegament a tot el món. Des de Catalunya, el govern ha plantejat un escenari més neutre que permeti caminar cap a la sostenibilitat, però mantenint alhora l'activitat i la flota pesquera. Els pescadors arriben al punt de sentir-se perseguits, menystinguts i desmotivats per continuar endavant amb la seva barca, que no deixa de ser, en el fons, la seva empresa.
5: Clar, perds peix, perds venta. Per tant, no fas un mateix jornal, costa més sobreviure. Que a la llarga pot ser més bo, sí, però qui sap millor que els pescadors com està la mar, que nosaltres la treballem cada dia. I jo sempre dic el mateix. Nosaltres no ens faríem mai mal amb l'or que ens dona de menjar, però les normatives que ens imposen són gent que realment no ha estat mai un dia aquí al port, no ha passat una jornada de pesca, ni realment sap com està l'assumpte.
0: Tal com ho diu, en relació amb la tonyina, el Marc considera que la pesca de proximitat és un peix petit tocat de mort per l'ambició d'un peix gros que els vol eliminar, la pesca industrial.
5: Te pots guanyar la vida, el que passa que t'estan apretant una barbaritat. Sense, no sé, si a vegades malintencionadament puc pensar jo que sigui per a interessos de grans empreses, com per exemple Pesca Nova, grups ecologistes que vagin a favor d'aquestes lleis, que tinguin influència a Europa, que t'estiguin matxacant en tu, és que realment, és el que dius tu, hi ha algun peix gros que es vol menjar el petit nostre. I jo a vegades, per dir, com a mariner, ja no et dic als patrons que la pressió és molt més gran per ells, però se poden arribar a sentir com a, sé que és forta la paraula, però com a narcotraficants a vegades. Perquè a vegades penses, dic, jo només vaig a la mar a agafar peix i portar-lo a la llotja. Clar, és que a vegades penses, dic, tot això no sé per què realment ho fan, per extingir-nos o... Perquè això abans no passava. Aquesta pressió que hi ha no passava.
0: De motius per a l'optimisme, n'hi ha pocs. Podríem passar hores comentant la jugada sense trobar solucions que els pescadors no tenen a les mans. Però per algú com el Marc, que du la pesca tan endins, aquesta passió fa de motor i fa que sempre hi hagi una motivació per sortir a la mar. Cada cop, diu, hi ha menys pescadors i, per tant, també menys vocació, però de gent, diu, en fa falta. La majoria de mariners que acompanyen els patrons són persones migrades, moltes d'elles amb experiència. Però, tal com assegura el Marc, la pesca no serà mai atractiva si és tan incerta i precària.
5: És com si haguessis de fer una mudança. Aquí te sents com a casa, tens les restriccions que tens, t'estan apretant com un condemnat, però al fin i al cap, realment la gent de la mar, jo trobo que la mar el que ho porta dintre és feliç allà. La mar te dona moltes coses que una cosa en terra no te la pot donar.
6: Com per exemple?
5: Una tranquil·litat, la incertidumbre de saber avui anem aquí a veure què agafarem, com aniran les coses, això. Però sempre, com que és una persona de la mar que li agrada experimentar coses, doncs sempre pensa, algun dia avui, sempre són gent de fe, que penses, avui aniré aquí i avui m'anirà bé, que a la mar te poden passar 10.000 coses també. Però sempre surts amb una esperança de dir, t'aixeques i penses, avui pot ser un bon dia. I la cosa, doncs, és així. Jo sempre he pensat, la mar, si la vius, sempre tindràs una il·lusió per ella. Però molta gent que puja, doncs realment li sonarà el despertador, pensarà que ha d'anar a treballar, complirà i s'anirà cap a casa. I hi ha molta gent que, a veure, ve de fora, de l'estranger, I gràcies a ells el sector pot sobreviure, també. Perquè de gent, el problema és que en falta molta. Hi ha molta gent de l'Àfrica, del Senegal, de Guinea, molts pescadors marroquins, que actualment el sector del llum, pues te vaig a dir que més d'un 95 o 96% són els patrons i gent immigrant, perquè de gent no n'han trobat. I estàvem parlant de la problemàtica del sector perquè, clar, no agafen peix. Hi ha hagut temporades que sí que han agafat molt i que de gent s'ha guanyat la vida, però estàvem parlant dels temes de la tonyina, del peix blau, que no en queda. I quan el peix torna, clar, se poden tirar moltes setmanes sense comptar. Tu saps el que és més arribar a casa i només portar 50 o 60 euros? Què és això? Aquesta gent doncs, s'ha de guanyar la vida doncs, així, a la seva manera. Però realment, una persona que està en terra ara mateix sap els gastos que hi ha d'hipoteques, de tot, de cotxe, el que tingui, doncs i amb això no pot sobreviure. Doncs aquesta gent, si poden tindre alguna ajudeta d'una d'allò i poden anar guanyant la vida i poden vendre algun peixet o així, ni que sigui... Doncs mira, van tirant, van empenyent. La veritat. Però, clar, quina joventut pots necessitar tu amb un ofici que va en decadència? A l'arrossegament, per sort, de moment no ens anem aguantant, però hi ha molts factors que no, que m'ho tiren en contra.
0: Entre naps i cols, encara que ja que som a la mar potser hauríem de dir més aviat entre gambes i seitons, hem anat passejant a poc per la Dàrsena i hem trigat a arribar a la Xerinola, l'última barca que hi ha amarrada. En dies com avui, no cal pujar la barca a les 6 del matí ni es torna de la mar a les 7 del vespre, però aquestes jornades són útils per fer encàrrecs o per remendar xarxes, com fa un pescador jubilat que busca maneres de distreure's. Deixem aquí el Marc, desitjant continuar molts anys a la barca, cosa que no està pas a les seves mans. Fins a jubilar-se. Tant de bo.
5: Francament, ho he complicat, però jo sempre dic el mateix, els pocs que quedaran podran aguantar, però qui quedarà? Aquest és el dilema de molts pescadors d'avui en dia. Però què hem de fer? Això, sobreviure o morir. Hem de lluitar amb tot.
0: Europa té la clau de la continuïtat de la pesca i de la vida que tradicionalment hi ha hagut als ports com el de Tarragona. Tot depèn, diu el Marc, de si els deixa continuar o no. En quedaran de pescadors, però pocs. La qüestió és saber quants. Mentrestant, aquest model de pesca ha deixat de ser atractiu, ja que no ofereix seguretat laboral i requereix una certa formació i capacitat tècnica. I sense la continuïtat mínima, que hauria d'anar garantint la joventut que va darrere seu, tot i els esforços, les despeses, les hores i la perseverança, ells són l'espècie en extinció. L'espècie que cuida la mar i que en té prou amb sobreviure i continuar-ho fent sempre, com si fos tan fàcil. La pesca de proximitat està a les portes del col·lapse. Cal una sensibilització pública per fer arribar el producte a totes les generacions sobre com de saludable i econòmicament accessible pot ser el peix. No tan sols aquells més coneguts, també els menys populars i els de temporada. Cal també recuperar el patrimoni i la tradició lligada al peix per valorar-lo i redescobrir-lo.
6: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
6: No, primer has de fer la digestió.
5: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: ¡Salud!
1: Radio Tordera.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Càpsules informatives.
2: Diumenge 16 a les 9 del matí al Parc de la Sardana hi haurà el torneig de petanca. Seguidament, de 11 a 12, hi haurà la cercavila de la colla infantil de Diables de Tordera i ja a la tarda a les 6 al Camp Irral hi haurà la cursa popular de bicicletes amb les inscripcions gratuïtes a partir de 4:45 de la tarda. Per finalitzar el dia a les 10 de la nit a la plaça de l'Ajuntament hi haurà la projecció dels curtmetratges i seguidament la tercera nit del terror a la fresca amb la pel·lícula Rec 3 a càrrec de la Peixera.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
1: One, two...

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir el dimarts 25 del concert a l'Embalat a partir de 6:15 amb l'orquestra Salvatana. A les 7, audició de sardanes i cloenda del curset. I a partir de 9:45 de la nit, serenata i ball de nit amb la novetat del Ball del Fanalet. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
3: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
4: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
3: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
4: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
3: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
5: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres... Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
6: o a dentalcompany.es.
5: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: And it shows them pearly white.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies d'aquest cap de setmana. L'Agència de Salut Pública de Catalunya declara apta per al consum de boca l'aigua de Tordera. La urbanització de Masmora és l'única excepció, amb la restricció encara vigent, a l'espera d'una tercera i última mostra, amb un resultat dins dels paràmetres establerts. Fins que no s'aixequi aquesta mesura a Masmora, es mantindrà el subministrament d'aigua potable de suport mitjançant camions cisterna, com també el servei de lliurament a domicili dirigit a persones amb mobilitat reduïda i també a persones grans dependents. La decisió s'ha pres després de valorar els resultats de les tres darreres analítiques setmanals realitzades als pous de Tordera, les quals han constatat de manera continuada que els valors dels PFAS estan per sota del límit màxim establert per la normativa. Amb aquestes dades a la mà, l'Agència de Salut Pública ha donat el vistiplau a l'ús de l'aigua de l'aixeta per beure i cuinar. El Fotoclub Tordera ha convocat una nova edició dels seus certàmens de fotografia de festa major, que enguany arriben a la 15a edició en la categoria d'adults i a la 5a edició en la modalitat jove. Pel que fa al concurs d'adults obert a partir dels 16 anys, la competició es divideix en dues temàtiques clau relacionades en els actes festius del municipi. Per començar, la primera temàtica és de festa major i inclou fotografies capturades en qualsevol de les activitats programades durant les festes, exceptuant els espectacles on el foc sigui el protagonisme. I això ve perquè la segona categoria és la del foc, categoria reservada exclusivament a les imatges del correfoc i dels focs artificials. Aquesta distinció permet donar el mateix protagonisme a la diversitat d'actes de festa major i a la magnitud dels espectacles d'artifici i pirotècnica. Per als més joves, l'entitat manté el concurs de fotografia jove... Per als més joves, l'entitat manté el concurs de fotografia digital Festa Major Jove, adreçat a infants i joves d'entre 7 i 15 anys. La participació és gratuïta i no hi haurà categories. La Baixera ho té tot enllestit per oferir una de les nits més terrorífiques de l'estiu a Tordera. Aquest diumenge 16 d'agost a les 10 de la nit, la plaça de l'Ajuntament es convertirà en una sala de cinema a l'aire lliure amb la projecció de la pel·lícula de por Rec 3, l'esdeveniment que disposarà de servei de bar amb begudes i crispetes per als assistents. Abans que comenci la projecció principal, la nit arrencarà amb l'entrega de premis de la segona edició del Correcurs de Terror, la competició de curtmetratges organitzada per a la mateixa entitat. Pel que fa al concurs, la Peixera recorda a tots els participants que el termini per inscriure's finalitza el pròxim dijous 13 d'agost a les 2 del migdia. Els equips participants hauran de demostrar la seva creativitat realitzant un curtmetratge de terror amb una durada d'entre 3 i 10 minuts. Tot i que la temàtica és lliure, els concursants hauran de complir obligatòriament amb una premissa secreta que se'ls revelarà només 48 hores abans. Pas definitiu per la millora de la gestió de la brossa i neteja Tordera. L'Ajuntament ha començat oficialment el procés de licitació del nou contracte del Servei de Recollida i Transports de Residus Municipals. El contracte comptarà amb un pressupost de base de licitació de 18,69 milions d'euros, amb IVA inclòs, i tindrà una durada de 8 sense possibilitat de pròrroga. L'expedient de contractació, aprovat recentment per la Junta del Govern Local, busca oferir un servei de recollida de residus més eficient, modern i que contribueixi a millorar l'estat de neteja i la imatge de la via pública. Des del Consistori es remarca que es tracta d'un servei essencial per al dia a dia de la ciutadania, motiu pel qual s'ha dissenyat amb una visió a llarg termini, comentem, aquests 8 anys, per cobrir tant la demanda actual com els reptes de futur. La programació esportiva d'aquest cap de setmana arrencarà ben d'hora a les 9 del matí al Parc de la Sardana, on el club Petanca Tordera donarà el tret de sortida a la jornada amb el seu torneig de petanca, un clàssic esdeveniment que també comptarà amb els participants, que si es vol inscriure poden contactar amb el telèfon 639-643-163. Repetim, 639-643-163. El plat fort de la jornada arribarà a la tarda a les 6, el camí ral es transformarà en el centre de l'esport tordrenc per escollir l'esperada cursa popular de bicicletes, organitzada a càrrec del Club Ciclisme Tordera. Les inscripcions, que seran gratuïtes i es faran a 4:45 de la tarda al mateix lloc. I pel que fa al temps, dissabte tindrem un dia estable, això sí, en presència de núvols, però en teoria cap ruixat. Això sí, el diumenge haurien d'arribar aquestes pluges i també algun risc de tempestes. Veurem com avança el cap de setmana.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: Ràdio Tordera.

0: els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Thank you.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
6: Dilluns 17 a les 6 de la tarda, darrere de l'església de Tordera, hi hauran els Jocs d'Aigua. Seguidament, hi hauran dues activitats a 6:45 a la plaça de la Concòrdia, el Pintacares i el Zumba per nens. I finalment, a 7:45 fins a les 9, hi haurà Zumba, amb Sofia Alcover a càrrec del Centre Tordera, també a la plaça de la Concòrdia.
7: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
8: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Comencem un nou programa de Píndoles de Salut. Som al CAP de Tordera. Tenim amb nosaltres l'Anna Pol, la referent de lactància del CAP. Hola, Anna.
1: Hola, bon dia.
0: Feia temps que no t'entrevistàvem i val la pena també recordar la importància, en aquest cas, de la lactància materna, molt present en el CAP i, evidentment, a la societat.
1: Exacte, sí, com tu dius, la lactància materna és molt important, de fet està considerada una prioritat per la salut pública i de fet el que estem fent actualment és recuperar aquesta cultura de lactància, perquè no hem d'oblidar que és el patró natural d'alimentació dels nostres fills i filles, com a mamífers que són, i perquè al segle final del segle XIX, primers del XX, hi va haver amb tota la revolució industrial, es va adaptar la llet de vaca, va haver-hi un avanç d'enginyeria, de tecnologia dels aliments, que va permetre tenir una llet adaptada, que els bebès no es morien si bevien aquesta llet. I això va fer pensar que era millor aquesta llet, a part de que fer pensar és que hi va haver una indústria que, evidentment, ha guanyat molts diners. Això va minar la confiança de les dones, ha sigut en un moment també de revolució industrial, etcètera, no? Que les dones es va viure potser culturalment com una alliberació, però no es va posar sobre la balança el valor que té la cura i la criança i el valor d'aquesta llet materna en comparació a la llet de fórmula artificial. Avui en dia sabem, després d'un segle d'alimentació amb fórmula a molts infants del món, que alimentar llet de fórmula té riscos per la salut. I això ho hem de parlar així. Val? Per això estem recuperant aquesta sabidoria de lactància, perquè hem de recordar que els nostres bebès quan neixen saben mamar, però les mares ho hem oblidat, perquè sovint hem vist més a donar biberons que a donar pit.
0: Quins són els beneficis? Perquè entenc pel que ens has explicat, i aquí hi ha beneficis per la mare, pel nadó, i també deies per la societat d'alguna manera, no? Quin aspecte treballeu més des de l'ambulatori?
1: Global, no es pot separar un de l'altre. No? Aquí treballem perquè, començant per les dones embarassades, doncs sàpiguen d'aquests beneficis i puguin decidir quina manera volen alimentar els seus fills sapiguent i tenint en compte aquesta importància de la lactància. Si tota la dona que espera un fill sap que si alleta el seu fill o filla tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver ser alletat dona prevenció de certs tipus de càncer. Si la dona que alleta sapigués que per ella mateixa la recuperació postpart serà molt més fàcil, recuperarà millor els dipòsits de ferro perquè li vindrà la regla més tard, recuperarà millor el pes postpart, amb ella també redueix el risc de tenir un infart, per exemple, el risc cardiovascular, s'ha vist els últims anys, s'ha estudiat molt, l'impacte que té una dona que ha lletat redueix el seu risc de tenir un infart a la llarga de la seva vida. Igual que també redueix el risc de certs tipus de càncer, com el càncer de mama o el càncer de matriu. Això ja és prou important, però a més per la societat també és molt important. Avui en dia estem molt sensibilitzats en el canvi climàtic i estem molt sensibilitzats en el medi ambient. Doncs hem de saber que la lactància natural, no? La lactància materna, és el primer aliment ecològic. No gasta energia ni per produir la llet, ni per escalfar-la, ni per transportar-la, ni necessitem contenidors. Penseu que, per exemple, l'impacte hídric, vol dir que per fer un quilo de llet de pols, l'impacte hídric que està estudiat és de 4.700 litres d'aigua. 4.700 litres d'aigua per un quilo de llet en pols. Això està estudiat a partir de la llet que s'utilitza per la cria dels animals, tot l'impacte. Per tant, la petjada ecològica, i ja no parlem dels gasos que es generen, etc. També social. I també social perquè els nens i les mares que lleten, com hem dit, es posen menys malalts. Per tant, tenen menys despesa sanitària. I són recursos que estalviem del sistema sanitari, del sistema del país. Els pares han d'anar menys a casa per cuidar fills malalts i, per tant, falten menys a la feina. És tota una cadena que també té un impacte econòmic, això està valorat amb estudis molt importants. Per tot això és una prioritat de salut pública.
0: No estem parlant, es diu que hi esteu treballant. Això vol dir que encara existeixen obstacles, encara es produeixen situacions que fa que la gent no opti per la lactància. Quins són aquests? I no sé si ens els pots ajudar també a desmentir o, en tot cas, entenc quin acompanyament feu en aquestes situacions en el CAP.
1: Sí, la veritat és que com que venim d'una cultura molt forta de no lactància i que a més s'havia posat com igualtat, no? El biberó és igual, que la, és, si tu no pots, sempre hem dit no, i això hi ha fet molt el màrqueting comercial. Fixeu-vos, no? Si tu no pots, què vol dir si tu no pots? Hem d'empoderar les dones, no? Hi ha molt poquets casos, que això sí que ho hem d'identificar els professionals i acompanyar aquelles dones que no puguin alletar, evidentment les acompanyarem perquè la criança sigui el millor possible i en aquests casos està molt bé que hi hagi una llet de fórmula, però no per tothom. Llavors, les dificultats primeres és la manca de confiança, perquè ens han minat la confiança. La segona és que a vegades hi ha dificultats que també el conjunt de professionals, per exemple, a Tordera, com ara parlarem, no? Estem treballant molt i ens hem format molt tots els professionals, però encara, malauradament, hi ha molts professionals que venen d'una formació molt minsa en lactància materna i que no s'han actualitzat. I llavors una dona potser té dolor i es troba que no saben solucionar aquesta causa, no? Potser és una mala agafada, potser què passa? O el bebè que no augmenta bé de pes i que de seguida posem una llet de fórmula i s'atrenca tota la dinàmica natural d'instauració de la lactància. No? Llavors, totes aquestes dificultats hem de ser capaços d'acompanyar-les. I sovint també diem que també és molt important que l'entorn ajudi en aquesta confiança, no? Que les parelles, que les famílies, una dona que lleta, què necessites? Que bé que ho estàs fent? T'ajudo a fer el dinar? No, li dono el biberó i així descanses? És la pitjor ajuda que una dona normalment que lleta vol sentir, perquè la dona que lleta desitja alletar. I desitja poder-ho fer, perquè biològicament estem programades també com a mamíferes. I a vegades això també costa a l'entorn. A vegades l'ajuda que necessita la dona no és la que ofereix l'entorn.
0: Molt bé, seguim parlant amb l'Anna Pol, la referent de lactància en el CAP de Tordera, un CAP que ja històricament, Anna, heu invertit molts esforços en aconseguir això. Com es produeix aquest seguiment, aquest acompanyament que es fa des de que el nadó neix a l'hospital fins que doncs, té aquestes primeres setmanes que ja és a casa, amb aquesta lactància que a vegades pot tenir doncs, alguns problemes o alguns consells? Com ho feu?
1: Sí, com dius, nosaltres ens agafem molt seriosament això que és una prioritat per la salut pública i per tant invertim molts esforços. Des del primer, com dius, la coordinació amb l'hospital, perquè la primera visita del nadó la fem molt aviat. Perquè sovint les mares marxen d'alta de l'hospital amb dos dies que gairebé no han tingut ni la pujada de la llet i si esperem una setmana a veure'ls a la primera visita, sovint ja hi ha aquelles dificultats instaurades que costarà molt després. Per tant, és molt important la primera visita amb l'Hospital de Calella, que és el nostre, tenim un protocol de coordinació i ells ja ens envien les altes i nosaltres els truquem. Màxim en 48 hores a l'alta hem visitat a la mare i el nadó. Aprofito això també per dir que totes aquelles famílies que els bebès neixin en clíniques privades, nosaltres ho anem dient sempre que tenim contacte aquí doncs, durant l'embaràs, però aprofito a dir que sempre al sortir d'alta truquin al CAP i demanin la primera visita del nadó per allà. Sovint a les clíniques diuen, vés amb el teu pediatre, vés a pediatria al cap d'una setmana, és massa tard. Nosaltres complim un protocol que és màxim 48-72 hores a l'alta. 72 posem per quan hi ha el cap de setmana entremig, però si no són 48 hores a l'alta, visitem sempre aquest primer nadó, aquesta primera visita del nadó. Què fem aquí? Valorem com està la mare, com està el nadó, i sempre observem una presa. Convidem, evidentment no obliguem, però convidem a observar una presa, com és, perquè en aquí podem tenir molta valoració de si hi ha dolor, de si la succió del bebè és suficientment eficaç per treure la llet que necessita, si hi ha alguna dificultat, i tot això ho podem treballar des d'un primer moment i podem solventar moltes coses i acompanyar doncs, molt millor.
0: A més, organitzeu activitats. A més, no sé si ens deixem alguna cosa
1: ara
0: d'aquest
1: seguiment. Sí, no, ens deixem moltes coses, exacte.
0: Però així, a grans trets, seria aquest primer contacte des de que neix, el seguiment que ja feu habitual, però a més, també feu activitats a nivell, no sé si dir-ho comunitari, però sí en grup, no?
1: Sí, també oferim el taller de la

0: no? Veure que no em passa només a mi això que em passa, que aquestes desconfiances, no? La desconfiança genera baixar una hormona que és molt important per la lactància, que és l'oxitocina. Per tant, el tenir confiança, l'estar segura, l'estar tranquil·la, tot això ajuda. I el grup dona molta força. A part, aquest grup està acompanyat doncs, per professionals d'aquí al CAP que doncs, podem acompanyar si hi ha dubtes, si anem explicant coses que puguin tenir eines, no?, per resoldre si tenen dificultats. A part, una cosa que no he dit, aquí al CAP tots els professionals, no només de pediatria, sinó també d'adults, els administratius, tothom té formació en lactància, perquè és un compromís de tots i, per tant, per detectar una visita si és urgent, perquè si una dona va al seu metge de capçalera perquè té mal d'esquena, però està lletant, que el metge de capçalera sàpiga quins fàrmacs, com fer-ho, per sempre protegir la lactància. Som un CAP que sempre sabem que la lactància s'ha de protegir.
1: Ens explicaves que era un fet natural, la lactància, que és gairebé intrínseca amb l'ésser humà, però us continueu formant, continueu treballant aquest aspecte de la lactància dintre del CAP i, a més, amb diferents certificacions que ens explicaves, que en la història del CAP heu anat, diguéssim, implementant coneixement. Imagino que també serveis, prestacions en els usuaris. Explica'ns una miqueta ràpidament aquesta evolució que hi ha hagut en el CAP i en quin moment us trobeu ara mateix.
0: Clar, nosaltres hi ha una acreditació de qualitat, perquè entenguem que és una certificació molt prestigiosa a nivell mundial en el tema de la lactància, que prestigia les organitzacions, hospitals i centres d'atenció primària, que treballen per humanitzar tota l'atenció al naixement i la lactància, que es diu acreditació IAN. És la iniciativa d'humanització de l'atenció al naixement i la lactància, que és de l'UNICEF, el que abans es deia Hospital Amic dels Nens, igual a algú més gran li sona. Això va néixer justament com a resposta a l'augment de la lactància artificial que posava en risc la salut infantil i materna a nivell mundial. I llavors, això dona resposta i hi ha uns criteris molt ben establerts que és la nostra guia de treball. En aquesta guia de treball, com dèiem, doncs hi ha aquesta coordinació a la primera visita, hi ha l'educació que es fa a les embarassades, amb les llevadores, el prepart, no? Tota aquesta educació que inclogui coneixement lactància, tot el que fem des de pediatria, tots els metges d'adults, etc., formats, el taller i l'activitat comunitària, que no ho he dit, hi ha mares que s'han anat formant també com a assessores, que col·laboren amb nosaltres i que cada any doncs, també fem activitats per visibilitzar la lactància materna en la comunitat. No? Aquesta acreditació també fa que al CAP de Tordera complim una cosa que és molt important, que és el Codi Internacional de Succedani, de Comercialització de Succedanis de la Llet Materna. Què vol dir? Un codi que regula la comercialització de les llets infantils, les llets de fórmula, de les papilles, de les tetines, dels biberons. Les cases comercials de tot això saben que si entren dintre dels CAPs i els hospitals guanyen molts adeptes. Si jo, Anna, que sóc la infermera, et dic, mira, però si plora molt i té gana i li dones una mostra i te dono una mostra, no? Llavors això mina, no? Mina la confiança i disminueix les taxes de lactància. I no salva lactàncies, perquè davant d'una dificultat una mostra no salva. Val? En canvi sí que posa en perill aquella lactància, una tetina, un xumet. Nosaltres no acceptem mostres, complim aquest codi que els centres que ens acreditem per la UNICEF hem de complir aquest codi, que en principi a Espanya no és llei, val? Però s'està treballant molt perquè ho sigui. Llavors, aquí veureu que no hi ha propaganda, que no hi ha calendaris amb nens, Milupa, Beslé, no vull dir marques, no ja n'he dit, no hi ha propagandes, els professionals signem una política d'alimentació infantil quan entrem a treballar aquí, conforme complirem el codi, ens comprometem a això, i no acceptem que cap indústria de l'alimentació infantil ens pagui cursos, per exemple, o ens pagui regals, o portem bolis, que jo t'estic dient això, i aquí hi hagi el boli, no? Per tant, amb això som molt estrictes i molt compromesos.
1: I ara en quina situació ens esteu en aquest procés que no ha acabat, entenc, eh? Això és un, no sé si és un continu o existeix
0: una
1: certificació completa.
0: És una acreditació continua, que l'acreditació per ser centre IAN consta de 4 fases, vale? Una primera fase, doncs, la direcció ha de dir que sí, la segona fas tots els protocols, la tercera apliques tots aquests protocols, fulletons que donem, la formació professionals, i la quarta et venen a auditar, a part d'enviar, doncs, conforme, no, el registre de tot el que hem implementat. Penseu que en aquests anys hem fet moltes millores, això, de protocols, de què fem a la primera visita, de quina informació donem, etc. Per tant, tot això, nosaltres estem a la fase 3 acreditada.

0: acreditada, us he de dir amb molt d'orgull per Tordera, que som centre pioner, a Catalunya no hi ha cap centre acreditat per la UNICEF, i n'hi ha alguns poquets en fase 1, fase 2, però en fase 3 no n'hi ha cap. Nosaltres estem acreditats just abans de la pandèmia en fase 3, ens havíem d'acreditar, ja estàvem preparant la fase 4 el 2020, i el Covid ens va tallar bastant les ales. Llavors, hi ha coses molt implementades, però hi ha altres coses que hem anat enrere i no estàvem preparats per passar l'auditoria. Aquest any estem treballant molt fort per veure si aquest any podem presentar tots els papers a final d'any i l'any que ve obtenir l'acreditació. Esperem a veure si podem celebrar tots junts. Però després l'acreditació, penseu que s'ha de mantenir, cada 5 anys s'ha de reacreditar, perquè un centre pugui acreditar pràctiques d'excel·lència en aquest sentit. I una cosa que m'agradaria dir que no he dit és que tota aquesta acreditació, tot això que estem treballant, també té un punt important d'atenció a la mare que no lleta, que no ho he dit i és important, perquè a vegades sembla que treballem la lactància i la mare... A veure, nosaltres acompanyem, com he dit, perquè pugui triar al llarg de l'embaràs la decisió sigui informada i si una mare, perquè té un problema i no pot alletar o perquè decideix lliurement no alletar, nosaltres l'acompanyarem perquè aquella lactància artificial sigui el màxim d'humanitzada, que tingui el vincle, perquè la lactància materna, a part del bé de la llet, també és perquè tens la criatura moltes hores a sobre. Doncs treballarem perquè l'única diferència sigui la llet, que tot l'altre sigui igual.
1: Molt bé, Anna Pol, doncs acabem aquí aquesta actualització, podríem dir, de la lactància al Cap de Tordera. Gràcies i fins la propera.
0: Moltes gràcies.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: I per acabar us farem una cançó que... que m'agradaria dedicar-li al Francisco, el català de la salsa i el sol.

0: dispositiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Càpsules informatives. Dimarts 18 a 6:45 de la tarda a l'Esplai de la Gent Gran hi haurà una conferència de balls festius del segle XX a Tordera, càrrec de Joan Carles Barrera, del Cercle d'Història de Tordera. En una conferència on es parlaran de com eren els balls a principis del segle XX a Tordera, com es ballaven i quina música hi havia.
4: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
5: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Sense 7.1 FM.

0: some pavements, even if it leads to.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies d'aquest cap de setmana. L'Agència de Salut Pública de Catalunya declara apta per al consum de boca l'aigua de Tordera. La urbanització de Masmora és l'única excepció, amb la restricció encara vigent, a l'espera d'una tercera i última mostra, amb un resultat dins dels paràmetres establerts. Fins que no s'aixequi aquesta mesura a Masmora, es mantindrà el subministrament d'aigua potable de suport mitjançant camions cisterna, com també el servei de lliurament a domicili dirigit a persones amb mobilitat reduïda i també a persones grans dependents. La decisió s'ha pres després de valorar els resultats de les tres darreres analítiques setmanals realitzades als pous de Tordera, les quals han constatat de manera continuada que els valors dels PFAS estan per sota del límit màxim establert per la normativa. Amb aquestes dades a la mà, l'Agència de Salut Pública ha donat el vistiplau a l'ús de l'aigua de l'aixeta per beure i cuinar. El Fotoclub Tordera ha convocat una nova edició dels seus certàmens de fotografia de festa major, que enguany arriben a la 15a edició en la categoria d'adults i a la 5a edició en la modalitat jove. Pel que fa al concurs d'adults obert a partir dels 16 anys, la competició es divideix en dues temàtiques clau relacionades amb els actes festius del municipi. Per començar, la primera temàtica és de festa major i inclou fotografies capturades en qualsevol de les activitats programades durant les festes, exceptuant els espectacles on el foc sigui el protagonisme. I això ve perquè la segona categoria és la del foc, categoria reservada exclusivament a les imatges del correfoc i dels focs artificials. Aquesta distinció permet donar el mateix protagonisme a la diversitat d'actes de festa major i a la magnitud dels espectacles d'artifici i pirotècnica. Per als més joves, l'entitat manté el concurs de fotografia jove... Per als més joves, l'entitat manté el concurs de fotografia digital Festa Major Jove, adreçat a infants i joves d'entre 7 i 15 anys. La participació és gratuïta i no hi haurà categories. La Baixera ho té tot enllestit per oferir una de les nits més terrorífiques de l'estiu a Tordera. Aquest diumenge 16 d'agost a les 10 de la nit, la plaça de l'Ajuntament es convertirà en una sala de cinema a l'aire lliure amb la projecció de la pel·lícula de por Rec 3, l'esdeveniment que disposarà de servei de bar amb begudes i crispetes per als assistents. Abans que comenci la projecció principal, la nit arrencarà amb l'entrega de premis de la segona edició del Correcurs de Terror, la competició de curtmetratges organitzada per a la mateixa entitat. Pel que fa al concurs, la Peixera recorda a tots els participants que el termini per inscriure's finalitza el pròxim dijous 13 d'agost a les 2 del migdia. Els equips participants hauran de demostrar la seva creativitat realitzant un curtmetratge de terror amb una durada d'entre 3 i 10 minuts. Tot i que la temàtica és lliure, els concursants hauran de complir obligatòriament amb una premissa secreta que se'ls revelarà només 48 hores abans. Pas definitiu per la millora de la gestió de la brossa i neteja Tordera. L'Ajuntament ha començat oficialment el procés de licitació del nou contracte del Servei de Recollida i Transports de Residus Municipals. El contracte comptarà amb un pressupost de base de licitació de 18,69 milions d'euros, amb IVA inclòs, i tindrà una durada de 8 sense possibilitat de pròrroga. L'expedient de contractació, aprovat recentment per la Junta del Govern Local, busca oferir un servei de recollida de residus més eficient, modern i que contribueixi a millorar l'estat de neteja i la imatge de la via pública. Des del Consistori es remarca que es tracta d'un servei essencial per al dia a dia de la ciutadania, motiu pel qual s'ha dissenyat amb una visió a llarg termini, comentem, aquests 8 anys, per cobrir tant la demanda actual com els reptes de futur. La programació programació esportiva d'aquest cap de setmana arrencarà ben d'hora a les 9 del matí al Parc de la Sardana, on el club Petanca Tordera donarà el tret de sortida a la jornada amb el seu torneig de petanca, un clàssic esdeveniment que també comptarà amb els participants, que si es volen inscriure poden contactar amb el telèfon 639-643-163. Repetim, 639-643-163. El plat fort de la jornada arribarà a la tarda a les 6, el camí ral es transformarà en el centre de l'esport tordrenc per escollir l'esperada cursa popular de bicicletes, organitzada a càrrec del Club Ciclisme Tordera. Les inscripcions, que seran gratuïtes i es faran a 4:45 de la tarda al mateix lloc. I pel que fa al temps, dissabte tindrem un dia estable, això sí, en presència de núvols, però en teoria cap ruixat. Això sí, el diumenge haurien d'arribar aquestes pluges i també algun risc de tempestes. Veurem com avança el cap de setmana.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. El cap de setmana, el rock de Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva vida.

Bona tarda a tots, o bona nit, depenent si ho estàs escoltant, si estàs escoltant dissabte o diumenge. Benvinguts una altra vegada més al Rockmasters, iniciant l'any molt i molt bé. Avui tindrem un personatge molt especial, molt estimat arreu del món. És un dels artistes, un dels personatges més icònics de tots els temps. Avui dedicarem el programa a la pelvis més famosa del rock and roll. Dedicarem el programa a Elvis Presley. Prepareu-vos per un viatge musical que us transportarà o ens transportarà des dels seus inicis fins al final, amb temes molt memorables des d'ara fins al final del programa. Així doncs, cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem.

Always on my mind. El protagonista d'avui, Elvis Presley. Elvis Aaron Presley va néixer el 8 de gener de 1935. A Tupelo, Mississippi, des de ben petit, Elvis va mostrar un gran interès per la música, influenciat per la música gospel, la música que sonava a la seva església, l'església on el portaven els seus pares, el blues i el country, que és el que sonava a la ràdio. La seva carrera musical va començar només quan ell tenia 19 anys i el seu primer èxit el seu primer disc el va fer a Memphis, Tennessee. Elvis va gravar That's All Right a una discogràfica que s'anomena Sun Records, una cançó que va marcar l'inici de la seva carrera. Aquest tema va captivar l'atenció del públic. El públic va quedar meravellat amb aquesta forma d'entendre la música del rei del rock. El

A Little Less Conversation, Elvis Presley. L'any 1956, Elvis va signar amb RCA Victor, una discogràfica bastant important en aquella època, ja ho era, i va llançar el seu primer àlbum, Elvis Presley, que va arribar al número 1 de les llistes del Billboard. Aquell mateix any va aparèixer a la televisió nacional, guanyant-se el cor de milions i milions de fans. Cançons com Heartbreak Hotel o Hot Dog o Don't Be Cruel van consolidar la seva fama. Ell és Elvis. Elvis, el nostre Elvis Presley, aquí al Rock Masters d'avui.

aquest rock and roll d'Elvis Presley avui al Rock Masters. Hem escoltat el rock dels sabates, shoes blues, rock and roll. Avui Elvis, el nostre programa, el protagonista, el gran rei del rock. L'any 1960, o millor dit, a la dècada dels 60, Elvis va protagonitzar diverses pel·lícules, com per exemple, recordareu, Blue Hawaii i Viva Las Vegas, tema que hem escoltat abans, que van acompanyar-se de bandes sonores molt i molt populars. Tot i que la seva carrera de cine va tenir èxit, la seva música va continuar sent el primer atractiu, és a dir, li anava més la música que no pas la gran pantalla, per dir-ho d'alguna manera. Temes com Can't Help Falling in Love o Return to Sender van seguir captivant el públic jove i no tan jove. Ell és Elvis. You know I can't be found sitting home all alone.

És ara o mai, it's now or never, Elvis Presley, avui al Rock Masters. L'any 1968 l'Elvis va tornar a triomfar, però aquesta vegada de forma providencial, de forma tremenda. Va fer música en directe en el seu especial de televisió, més conegut com a 68 Comeback Special. Aquest programa va, bueno, va llançar encara molt més la seva carrera i va demostrar que ell era el rei del rock and roll, del rock and roll. Cançons com I Have Can Dream o Memories van ser temes que van sonar en aquest programa televisiu. Elvis, el nostre protagonista aquí al Rock Masters.

Memories, Elvis Presley, avui el Rockmasters dedicat a aquest gran rei del rock and roll, o per què no, aquest gran rei de la pelvis, Elvis Presley. Durant els anys 70, Elvis es va consolidar a Las Vegas. Temes com Suspicions Minds o Burning Love o Always on My Mind, on l'hem escoltat al principi del programa, van ser èxits d'aquesta dècada. La seva presència escènica, la seva pelvis, la seva manera de ballar, la seva manera de comunicar-se amb el públic i la seva veu inconfusible van ser un encant per tota la gent. Ell omplia els concerts a tope. Ell és únic, ell és el rei del rock. El rei del rock and roll, Elvis Presley, avui al Rockmasters.

Elvis Presley, el protagonista d'avui, va morir el 16 d'agost de 1977. You give me hope and consolation. Si avui fos viu, avui hagués fet 90 anys. La seva música i llegenda continuen totalment vives. Molta gent estima i adora a Elvis. La influència de molts músics del rock és notable i és innegable. Molts músics, moltes bandes han començat somiant sent com ell i deixant-se portar per la seva música, per la seva influència.

avui el programa, el gran rei del rock, el gran rei del rock and roll, el gran rei de la pelvis, Elvis Presley. Us deixem amb The Wonder of Your Love en directe de l'any 1970. La setmana que ve, més i millor. Rockmasters.

0: sí.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camiral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camiral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
3: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
4: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
5: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
6: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
7: Ràdio Tordera 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. A la història del Megamix, a la primera part varen tenir en Mike Platines i en Toni Paret. A la segona varen tenir en Javi Vilchez i en Toni Postigo i en Sergi Elias, que ens parlava de que Blanco i Negro el 2026 editarà molts megamixos, no tan sols els que compleixen 40 anys. I avui, doncs, tindrem un altre DJ que va néixer a Badalona, se'n va anar a viure a Terrassa i ara ha travessat el Bassal i viu a la República Dominicana. Estem parlant d'en Caco Martínez. I després, la resta del programa, doncs, com sempre, escoltarem música dents dels 70s, 80s i 90s. Així doncs, benvinguts a Matrícula Mix.

0: Francisco Bustos Martínez.
1: Això mateix.
0: On vas néixer, Caco?
1: Doncs a Badalona. Jo sóc fill de Badalona, en el 68.
0: En el 68, o sigui, ens portem 4 anys.
1: Mm-hmm. Qui és més gran, tu o jo?
0: Jo vaig néixer 4 anys abans.
1: Ah, ok. Sí.
0: A veure, com va començar la teva trajectòria com a discjòquei? Perquè el teu cosí és Fernando Martínez, conegut per Fernandisco.
1: Bueno, sí, aquí hi ha dues vies, no? O sigui, el meu cosí té molt a veure, perquè, clar, jo des de ben petit, que anava molt a casa seva, ell tenia una col·lecció de discos molt important, 60, 70, i de l'època 80, dels principis dels 80, perquè t'estic parlant de principis dels 80.
0: Sí.
1: O sigui, els principis dels 80 vaig tenir la sort de començar a treballar en l'any 80 amb una botiga de discos de Badalona, que venien DJs de la zona i fins i tot de Barcelona a comprar discos d'aquella època. I això, què passa? Que l'amo d'aquella botiga, que es deia Disc Track, tenia una sala a Castelldefels, a la zona de Playafels, que es deia Sargazo. I aquí jo vaig començar a fer els meus pinitos, o sigui, vaig començar aquí anant els caps de setmana amb 14 anyets, i a partir d'aquí sí que allà vaig començar a anar amb el meu cosí quan ell treballava a Ràdio Barcelona, vaig començar a conèixer gent, es va inaugurar la botiga de discos de plàstic, on el meu cosí era soci, amb el Pep Garcés, i a partir d'aquí em va començar a sortir feina ja una mica important. Me'n vaig anar a Seva, que hi havia la discoteca
0: Foxtrot, sí. Jo també vaig fer de DJ a Fox.
1: Doncs mira, jo vaig estar diversos anys allà a la comarca d'Osona, perquè vaig estar al Fox d'ajudant de DJ, que en aquella època el DJ principal era el Luigi,
0: sí.
1: I que ell vivia a Centelles en aquella època, i jo era l'ajudant, o sigui, jo tenia en aquella època 15 anyets. I després em va sortir anar-me a les Balears, a Menorca, allà. Vaig sortir del Fox, me'n vaig anar a Menorca, i de Menorca, a la discoteca Lluí, vaig aterrissar, amb 16 anys, vaig aterrissar al Flaps, a la discoteca Flaps, d'allà de Sant Andreu de la Barca. Que a partir d'aquí, quan vaig arribar a Flaps, vaig estar mig anyet, i després va arribar el Mike i el Javier Ucía, en aquella època. Van estar punxant amb mi. I des d'aquella època, doncs, és quan hi ha el tema vinculant del Megamix, doncs, em vaig

0: ho respectava molt, respectava molt a la gent que ho feia, però ja a partir d'aquí em va interessar molt més el tema de la producció pura i dura, que ja a principis del 80, entre el 86 i 87
1: la discogràfica és Onward Records.
0: Sí, Onward la vaig fundar el 2014, ja far de treballar amb gent que, bueno, ja saps el que hi ha, amb aquest món que està podrit de les discogràfiques i de tot plegat, i llavors vaig dir, collons, a veure si puc tenir el meu segell i donar-li una mica d'empenta i començar a fer coses per la meva banda, doncs penso que m'anirà millor que no el que estic fent, que el que estic fent és el papallones, no? Amb tota aquesta colla de sapastres que porten els segells i més d'aquella època, que hi havia molt de listillo en aquella època, que s'omplia les butxaques els que treballàvem.
1: Perquè tu vivies a Barcelona ciutat?
0: Terrassa.
1: I de Terrassa te'n vas a Santo Domingo.
0: Bueno, jo estic visquent per mateix a Santo Domingo, però d'aquí en una setmana hi ha algú. Me'n vaig a viure una mica als afores, que és la part oriental de Santo Domingo, que està a la costa, que hi ha uns 5 quilòmetres, entre 5 i 10 quilòmetres del centre de Santo Domingo. I aquí es diu Les Amèriques, que està molt a prop de l'aeroport. És una zona que m'agrada molt més perquè és molt més tranquil·la, s'està de collons, tens dos pobles al costat supercaribenys i molt agradables, i estàs al costat de la capital. Perquè aquí a la capital la veritat és que hi ha molt business, molt. Aquests últims anys això ha donat una empenta acollonant. La quantitat d'activitats que hi ha a nivell musical és, bueno, no m'ho imaginava pas. Vull dir, mira que porto anys venim cap aquí des del 2002, que vinc cap aquí des que em vaig casar amb la meva dona, que és dominicana. I collons, m'ha sorprès moltíssim com ha canviat la gent, com ha canviat tot, els locals, els clubs que s'estan obrint, clubs super undergrounds, amb un gust musical acollonant. I sí que és veritat que és un... El ciutadà dominicà encara li falta tenir aquests coneixements de cultura musical, li falta bastant, però d'un i do, perquè és gent sempre predisposada a passar-s'ho bé, a escoltar noves tendències, i bueno, de fet, m'estan sortint bastants bolos. Ara col·laboro amb un programa de ràdio, amb una ràdio d'aquí que es diu Space FM, que té uns estudis de l'hòstia, i es fan programes molt bons, i com a mínim aquí noto un carinyo i un suport bastant millor que no pas a la nostra terra. Vull dir, la gent et tracta molt bé, et valora el teu treball, o sigui, t'ho valora de veritat. I em trobo molt a gust. Vull dir, la veritat és que per mi és una altra etapa, penso que és una etapa que em feia falta perquè ja tenia ganes de sortir d'allà, i la veritat és que m'ha anat molt bé, m'està anant molt bé.
1: Bueno, encantat de parlar amb tu a la distància, no sé si són quants, 8.000 quilòmetres de distància.
0: D'un i do, sí.
1: Però bueno, no havíem tingut mai l'oportunitat de parlar.

Benvinguts a Hot Dance 80. El programa dance de dècades anteriors, en el que a l'estiu del 26 hem fet uns especials. I ara ja seguim amb la normalitat. The Rhythm of the Night és la música que funcionava a les pistes de ball als anys 90. Ens anem a escoltar una cançó dance dels 80, però que als començaments dels 90 també rebentava les pistes de ball. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80. hotdance80.oficial@gmail.com és el nostre correu electrònic. I ara espero que aquest sigui el WhatsApp definitiu. 623-77-5514. Repeteixo, 623-77-5514. És el WhatsApp per enviar les vostres notes de veu.

fi de la música dance als grans èxits, anem a escoltar una cançó de Cat and Move. És el Give It Up.

La música dance dels 70, 80 i 90, el teu programa Hot Dance 80. I de la música de Catamuf a la de Bad Boys Blue.

Així la música dels Bad Boys Blue arribava a Hot Dance 80. No podien mancar els Model Talking. I és que a l'estiu tota cuca viu. Sis, dos, tres, set, set, cinc, cinc, un, quatre.

Què tal portem les calors de l'estiu? I és que l'estiu 26 ha estat un estiu molt i molt calorós. Recorda estar sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. I hem dit que aquest estiu estàvem passant molta calor. Va, vinga, anem a la platja.

us vull fer una recomanació. Vamos a la playa. Anem al matí, a la tarda, a la platja. Aquest estiu hem descobert amb la meva dona, la productora de Hot Dance 80 i Hot Dance 90, que quan s'està millor a la platja és a les 8, les 9, les 10 de la nit. Gaudeixes de la platja, però sense les calors del dia.

Aquí no hay playa, vaya, vaya. Ja se la poden inventar, ja poden fer el que vulguin, però a Madrid mai tindran platja. Al contrari de Catalunya, el País Valencià i Andorra tenim una muntanya de puta mare. La música del Sol to Sol ens arriba ara amb Jesse's Groove.

0: The future, the future for soul to soul. A happy face, a thumping bass for a loving race.
1: Anem a moure el cos, ara amb Steve Steele Harley i el seu Young Body.

des de la pista central de Hot Dance 80. Et portem ara Carmina amb el seu Vicioso.

Això no, eh, que no? Això no, això no volem a Hot Dance 80 ni a Hot Dance 90. I és que no entenc la canalla com arriben a agradar-li aquest tipus de música.

I seguim amb més històries a Hot Dance 80. Anem a escoltar una cançó que acaba d'enregistrar la Madonna amb el seu Confessions Tour. Anem a comprovar el que sona al començament d'aquesta cançó.

Abans, però, d'escoltar la cançó en la que s'ha inspirat la Madonna, ens tenim d'acomiadar. Una forta encaixada de qui us hem estat acompanyant. Des de la producció, la Susi Bautista Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barba Roja Show, i aquí dirigint, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado Escobar.

Hi ha gent que diu que sí, hi ha gent que diu que no. S'ha inspirat realment la Madonna amb aquesta cançó d'en Raúl Orellana? El dia que puguem parlar amb ell ens ho explicarà, perquè té tanta feina en Raúl Orellana que no hi ha manera de que puguem parlar amb ell.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Here we go.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana d'estiu per compartir junts i escoltar, sobretot, algunes interessants cançons noves d'aquesta setmana. Això ho farem al llarg de pràcticament que 55 minuts. Comencem avui a Barcelona, perquè ell és un guitarrista i cantautor nascut a Barcelona, però que és estretament vinculat a Sant Cugat del Vallès. Es diu Oriol Saltó. La seva cançó, sense tenir-la al seu costat, que escoltarem just d'aquí a uns moments, ens parla del final d'una relació amorosa i del procés de desamor. Per tant, per començar avui aquestes estrenes d'aquesta setmana, Oriol Saltó i la seva sense tenir-la al seu costat.

El guitarrista i cantant barceloní Oriol Saltor ens ha acompanyat per començar aquestes estrenes d'aquesta setmana amb la seva nova cançó, anomenada Sense tenir-la al seu costat. Seguim, ara sí, obrint fronteres i ens anem fins a Nord-Amèrica per escoltar a la cantant i compositora nord-americana Ashi. El seu nom real és Aislinn Rae Wilson i la seva nova cançó es diu Stop the Wedding, que ens parla del dret a canviar d'opinió, de fer cas a aquells senyals que tenim a vegades d'alerta i de tenir el coratge de fugir d'una relació incorrecta abans que sigui massa tard. Stop the Wedding és la nova de Aislinn.

Es diu Ashi, és una cantant i compositora nord-americana i la seva nova cançó ha sonat així de bé en aquestes estrenes d'aquesta setmana amb el Stop the Wedding, la seva nova cançó. Tornem a Catalunya amb Nina Calo, que és el projecte musical de la compositora i cantant Paula Reboll, nascuda a Tarragona, que lidera una banda de pop-rock festiu formada íntegrament per dones. La seva cançó, que escoltarem d'aquí a res, es diu Taranyina i parla d'aquest procés d'atrapament, d'alliberament i superació després de sortir d'una relació tòxica o de maltractament.

Una altra de les novetats de la setmana es diu Nina Calo, des de Tarragona ens arriba, i aquesta és la seva cançó Taranyina, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a fer un viatge, en aquest cas anem fins a Melbourne, fins a Austràlia, amb una cantant i compositora de trip-hop i de pop alternatiu sota el nom de Afi. La seva cançó que escoltarem és Tears Always Burn, i segueix amb la tònica de les cançons que hem tingut. De fet, la cançó que escoltarem ens parla del dolor emocional d'una ruptura i de la gran dificultat que suposa superar els records d'una antiga relació.

Des d'Austràlia, així ens ha arribat el so de Eiffy, la seva cançó Tears Always Burn, ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Aterrem de nou a Catalunya per escoltar un cantant i compositor català de música urbana, nascut a Olot, a la Garrotxa. Ell es diu Lleres, i aquesta és la cançó nova que ens presenta aquesta setmana i que es diu Fotos a la platja. La seva cançó parla de la nostàlgia, del record d'un amor d'estiu i de com es troba a faltar una persona especial a través de records, sobretot visuals. Fotos a la platja, el més nou de Lleres.

Una cançó ben estiuenca, es diu Fotos a la platja, i és la que ens ha portat Lleres, aquest garrotxí, que també ha sonat a través d'aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ella es diu Ellie Goulding, és una cantant, compositora i multiinstrumentista britànica, i l'escoltarem amb el seu nou èxit anomenat Rubbers, que és i parla bàsicament de la llibertat, de deixar-se portar completament a la pista de ball i reivindica aquest esperit

La cançó es diu Rubbers, és la nova de Ellie Goulding. En ritme ens ha acompanyat amb aquesta peça que ens ha portat aquesta cantant, compositora i multiinstrumentista britànica. Seguim amb més novetats, un EP d'unes quatre cançons en directe, a més, des d'un concert que van fer a Barcelona, els Teràpia de Xoc, la seva tornada, ja sabeu que està aconseguint un èxit important amb la seva gira, i aquesta és una de les cançons que trobarem, una de les emblemàtiques que trobarem en aquest EP de quatre cançons en directe des de la ciutat de Barcelona. Teràpia de Xoc, els Garrotxins, amb Tota la nit.

És el ritme dels Flamingo Pyre. És un col·lectiu i banda de música electrònica que arriben des de Nova Zelanda i amb la seva cançó No Excuses, que parla de la resiliència davant les dificultats i de la necessitat de tirar endavant sense posar excuses ni dubtar. Així hem escoltat els Flamingo Pyre amb No Excuses i ara tornem a Catalunya per escoltar a Nina Barceló. Ella és una cantant, és compositora, nascuda a Barcelona. El seu nom real és Mariona Llorenç i aquí ens acompanya ara mateix amb la seva nova cançó que es diu Two Set Street.

El seu nom és Nina Barceló, aquesta és la cançó Two Set Streets, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes, que ara mateix se'n va fins a Dublín, a Irlanda, per escoltar i conèixer Jassy. Ella és una cantant, compositora i DJ, i ens porta aquesta peça anomenada My People, que és una cançó molt personal i un homenatge a les seves arrels.

És el ritme de Jassy, aquesta és la seva nova cançó anomenada My People, una altra interessant novetat de la setmana. I ara anem per una banda que no és tradicional, sinó que és un projecte personal del lletrista Rafael Azañón, i és un projecte que utilitza intel·ligència artificial per a la composició musical, la veu i també els arranjaments. Per tant, serà una de les primeres històries que escoltarem en català, a més, i feta amb intel·ligència artificial. La cançó es diu Ens haurem tornat a equivocar, i parla de la indecisió, del dubte i de la por a cometre els mateixos errors afectius o personals del passat. Així sona, doncs, aquest projecte de Rafael Azañón, que es diu Tan sols jo. I les

Aquesta és una de les històries de Tan sols jo. És el projecte personal del lletrista Rafael Azañón, que utilitza, com he dit abans, intel·ligència artificial per a la composició musical, la veu i també els arranjaments. Ens haurem tornat a equivocar, és la cançó que ens ha portat Tan sols jo. Anem per altres històries i fem de nou un viatge. En aquest cas, anem fins a Nord-Amèrica per escoltar Role Model, cantant i compositor nord-americà de pop alternatiu, amb la cançó que es diu Harmony.

El seu nom és Role Model, aquesta és la cançó Harmony que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya, es diuen Savannah, és un grup de pop-rock independent de Granollers i la seva nova cançó Bones Vistes, que parla de la maduresa emocional. Així sona.

La formació Sabana des de Granollers ens ha arribat amb la seva cançó Bones Vistes. I ja hem arribat a la part final del nostre camí, que el compartirem amb una història de Angelo Ferreri. Ell és un prolífic productor i DJ de música house, nascut a Sicília, a Itàlia. I la seva nova cançó, I Feel For You, ha estat creada juntament amb Roller Funk, és un tema de ball que escoltarem per posar així el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana. Molt de ritme per compartir ja aquest nou estrenes d'aquest estiu del 2026. Tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut, adeu-siau.